0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal els pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta canviant. Sí que amb més sol ara primera al matí, amb algun núvol poc destacable, mentre que entre mig matí i migdia creixeran algunes nuvolades que en principi no han de deixar precipitacions, i a la tarda tindrem sol i núvols, sobretot a partir de mitja tarda, quan el cel es taparà i podem tornar a tenir algunes pluges o ruixats, però ja entrada la nit i matinada de dissabte. La temperatura ha baixat notablement aquesta nit, hem baixat del límit de nit tòrrida i per tant hem tingut una temperatura que s'ha situat entre els 23 i 24 graus. La màxima també baixarà avui i voltarà els 29, i serà en principi el primer dia de tot el mes que no arribem als 30, amb una humitat més baixa i amb menys xafogor, per tant un dia amb una miqueta de respir avui. Vent feble de gregal fins a mig matí i de xaloc la resta del dia, en cops moderats al migdia i fent que la mar continuï alterada amb maró tot el dia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Dins del programa de la Festa Major d'aquest any, s'ha pogut consultar l'estudi titulat L'evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025. Aquest treball l'ha elaborat en Pere Vives i Santa Eulàlia, que és biòleg i educador ambiental, i l'ha fet en col·laboració amb el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. En el treball es vol analitzar de manera gràfica i històrica com ha canviat el litoral de Cubelles al llarg d'aquests últims 80 anys. L'estudi mostra que, de fet, fins a mitjans del segle XX, la costa de Cubelles estava dominada per l'activitat agrícola, amb camps de conreu que arribaven fins a gairebé una estreta franja de platja que havia tocant el mar. Així ho ha explicat Pere Vives, autor de l'estudi.
4: La platja és de sorra i és una franja molt estreta i els conreus estan a tocar. Als pocs metres acaba la sorra, comencen els conreus, i això és fruit, per exemple, la pineda aquesta que tenim aquí a la desembocadura del Foix, és anterior a l'aparició del càmping Paradiso, perquè probablement protegia aquests arbres que es plantaven arran de mar, protegien l'entrada de la sorra en els conreus que hi havia a primera línia, no? I per tant, alguns arbres identificats que hi ha al llarg de la línia de costa són antics arbres que havien sigut plantats per evitar que la sorra amb el vent entrés a dintre dels conreus i salinitzés el sol.
1: La transformació arrenca sobretot a partir dels anys 60 amb l'arribada del turisme i l'aparició de les primeres instal·lacions lúdiques, com ara el càmping Paradiso, que estava situat enmig de la desembocadura del Foix, el càmping La Rueda, que és del 1966 i encara perdura, o el posterior càmping Les Salines, que ara és una zona totalment urbanitzada, tal com apunta Pere Vives.
4: Les primeres instal·lacions turístiques allà davant del Mas d'en Pedro, no? El càmping La Rueda, el càmping Les Salines, també hi havia aquí el càmping Paradiso, és a dir, el turisme de finals dels 60 va néixer amb el Paradiso a la desembocadura del Foix i la Rueda allà davant del Mas d'en Pedro, no? Que és la Rueda precisament és de l'any 66. I després, quan es van dessecar les Salines, va venir també el càmping Les Salines, no? És a dir, i després aquestes instal·lacions han anat desapareixent, no totes.
1: Ara ve un dels fets més determinants en la modificació de la línia de costa a Cubelles va ser la construcció de la central tèrmica. Va suposar una revolució autèntica per al municipi, no només perquè per tot el que va generar en l'àmbit social i polític, sinó també pel seu impacte físic sobre el territori, una ocupació d'11 hectàrees, la construcció d'una dàrsena i la creació d'espigons per protegir i acumular sorra a les platges, cosa que va modificar la línia de la costa.
4: La tèrmica va fer un canvi importantíssim des dels espigons de Cubelles. Alguns també van ser modificats amb la tèrmica i després tota la costa fins i Cunit, Cubelles i Cunit, tots els espigons aquests que hi ha protegint, omplint de sorra.
1: Paral·lels aquests.
4: Sí, paral·lels i transversals, diguéssim, per tal d'acumular sorra a les platges. Tot això és fruit del 78.
1: Quan es va anunciar que la central anava arribant al final del seu cicle vital i que molt probablement no continuaria, és quan es va viure una explosió urbanística en zones com ara la Mota de Sant Pere, que fins als anys 90 havia estat pràcticament una platja verge, tal com explica Pere Vives.
4: Sí, en el moment en què la tèrmica es va comunicar que ja anava de baixa, llavors hi va haver una explosió a segones residències, tota la Mota de Sant Pere, tota la primera línia de platja, perquè la Mota de Sant Pere era una platja pràcticament verge. Fins als anys 90, 90 ja, fins que es va saber que la tèrmica li quedaven no sé quants anys de concessió i que s'acabava.
1: En l'entrevista a Ràdio Cubelles, de cara al futur, l'autor de l'estudi, Pere Vives, assenyala també la importància de recuperar espais naturals, com el projecte de retirar la dàrsena de la tèrmica, que ja s'està executant, i d'aquesta manera tornar a tenir unes platges de manera contínua en tot el municipi. Així mateix, també adverteix Pere Vives dels reptes del canvi climàtic i l'augment del nivell del mar, així com de l'impacte de fenòmens naturals, com la riuada històrica que hi va haver el juliol de l'any passat, del 2025, que va modificar, sobretot, la forma de la desembocadura del riu Foix. Els Amics del Castell han fet un homenatge a Salvador Fonoll amb una placa situada a la seva casa natal. Aquest dimarts 18 d'agost, a les 8 del vespre, al passatge de la Soledat, s'ha destapat aquesta placa de record que s'ha col·locat en col·laboració de l'Ajuntament i els geganters. Salvador Fonoll Carbonell, doncs, ha rebut aquest dimarts aquest homenatge pòstum amb la col·locació de la placa al passatge de la Soledat, un acte proposat pel grup d'estudis covellencs Amics del Castell que ha coincidit amb el 20è aniversari de la seva mort i que ha volgut reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, sobretot amb el cor, l'espiga i els gegants. La iniciativa proposada pel soci Salvi Alba i acceptada per la família i l'Ajuntament, tal com ha explicat en Joan Vidal, president dels Amics del Castell.
5: Que el dia 18 d'aquest mes d'agost farà 20 anys que va morir de manera tràgica el Salvador Fonoll, persona molt coneguda al poble, persona molt coneguda al poble, i un dels socis de la nostra entitat ens va dir, home, ara que s'acosta el 20è aniversari de la mort del Salvador Fonoll, tenint en compte doncs, que aquest home va fer moltes coses, va col·laborar amb moltes coses del poble, sobretot en el món de la cultura popular, era el que cantava els couplets amb el cor l'espiga, va ser geganter, vinculat també al món de l'esport, etc, a la festa de la Verema, va dir, home, per què no li feu un reconeixement i tal? Diu, jo proposo que li poseu una placa a la casa on va néixer el carrer El Passatge de la Soledat.
1: En l'acte d'aquest dimarts al vespre, en honor a Salvador Fonoll, hi ha participat en Joan Vidal dels Amics del Castell, familiars del mateix Salvador Fonoll i l'alcaldessa Rosa Fonoll en representació de l'Ajuntament. També hi han col·laborat els geganters, que hi han portat la parella de l'Abdon i l'Assumpta. El Consorci per la Normalització Lingüística oferirà 22 places a Cubelles per al nivell bàsic 1 de català. Les matriculacions s'obriran a partir del 14 de setembre i el curs presencial es farà al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores que es faran entre el 28 de setembre i el 9 de desembre, els dilluns i els dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix Consorci. Les persones que estiguin interessades en algun dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial A1 fins al superior al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma del web o bé dirigint-se presencialment en qualsevol dels punts d'atenció que hi ha repartits a tot Catalunya. Cubelles, tornem a repetir, es podrà cursar el nivell bàsic 1. Per la resta de nivells caldrà desplaçar-se o bé a Vilanova i la Geltrú o també en alguns casos a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs de català del Consorci necessitarà acreditar el seu nivell. Per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell que es podrà sol·licitar entre l'1 i el 4 de setembre, tots dos dies inclosos. A partir del dia 5 de setembre es podrà seguir demanant, però ja no hi haurà garantia que es pugui fer i obtenir el resultat abans del període d'inscripcions. En qualsevol moment del procés d'inscripció o d'acreditació de nivell, qui tingui dubtes es pot adreçar al telèfon 012 o, si no, també hi ha disponibles un formulari d'ajuda i les xarxes socials del Consorci. Aquest dimarts s'ha mort el músic covellenc Quicus Costa.

0: passat.
1: De nom Francesc Xavier Fort, havia liderat grups com Ajoporro, pioner del rock català entre els anys 70 i els 80. Des de feia uns quants anys tocava al carrer de Colom, just davant del Casal de Cultura, cada divendres al matí. A més, havia col·laborat en nombroses ocasions amb Ràdio Cubelles, l'última vegada en el programa especial de Sant Jordi del 2025. En una entrevista realitzada per l'Ajuntament l'any 2019, Quicus Costa va explicar la seva relació amb Cubelles, on va venir a viure amb uns 13 anys després de la mort del seu pare. Va arribar a treballar a la fàbrica de guants, que estava situada a l'actual Casal de Cultura, i va formar més d'un grup de música aquí al municipi, on aleshores no hi havia encara gaire moviment musical.
2: Arribo als 12 o 13 anys. Va morir el pare i vaig vindre cap aquí, que els meus germans vivien aquí. Aquí la meva germana es va casar amb un cubellenc i el meu germà va trobar un pis més barat aquí que a Vilanova i es van quedar aquí. Llavors vaig vindre jo aquí quan va morir el pare. L'únic que havia era, havia hagut un conjunt que es deien els Inques, i que eren el xic de Cal Angelet i el Cendra i aquests, i ells dos encara es trobaven a casa del lo que és ara el Cal Ramon,
3: la carnisseria de Cal Ramon.
2: Allà vivien i ensejaven, i jo ho sentia, i jo treballava a la fàbrica de guants del meu cunyat.
3: Estava al costat mateix,
2: i feia els paquets i els portava allà perquè el recadell els recollís. I clar, jo entrava dins d'allà i em quedava mirant com tocaven, i què passa, nano, què fas aquí? Dic, home, jo és que toco la guitarra, i vaig començar a tocar amb ells, i mira.
1: Uns anys després, ja de jove i adult, va marxar a viure a les Roquetes i va crear més bandes amb altres músics de Vilanova. Un d'aquests grups que va deixar més petjada va ser Ajoporro, entre els anys 70 i 80. Un grup que va optar per una música de rock progressiu amb cançons pròpies en català, un fet inèdit en aquell moment en aquest estil. I es van convertir en pioners del rock català, que va triomfar anys després.
2: I eren bons, els músics eren bons, bons, era el guitarrista, tots eren bons. Sobretot per mi el guitarra era molt bo, el Galvez, havia l'Àngel Sola i el Joan Vidal. Érem, dins del que havia per Vilanova, era com una selecció, era la selecció vilanovina de músics que feien música que podria ser alternativa en aquell moment.
3: Sí, sí, sí.
2: No era perquè a Vilanova havia un concepte de que era tot com si fos orquestra, no? Conjunts fent música moderna però amb el concepte d'orquestra, encara hi és, encara són així, però nosaltres fèiem alternatiu, diguéssim. Era el rock duro, que abans el heavy, rock duro, que es deia. Van ser dels primers que ho van fer en català. Un rock duro en català no es feia.
3: No, era prou innovador, clar.
2: Sí, no es feia. I ho fèiem amb cançons nostres, no cantaven, ja que a Ajoporro no cantaven cançons de Deep Purple i tot això, no. Hi ha cançons nostres dins d'aquest estil, i en català.
1: Sentim una de les seves interpretacions com a col·laborador a Ràdio Cubelles, Quicus Costa, en un programa especial que van fer quan l'emissora municipal va arribar als seus 42 anys.

0: La Junta Nova dels Castellers d'Alfoja es proposa mantenir el progrés tècnic i millorar alguns aspectes socials. L'entitat ha renovat la seva direcció amb un model cooperatiu que vol obrir-se més a la participació dels socis i castellers. Els Castellers d'Alfoja van renovar la seva junta directiva concretament en una assemblea extraordinària que van celebrar el dilluns 10 d'agost passat al Centre Social Joan Roig i Piera. Una renovació que, a més, es va fer l'endemà d'una de les millors actuacions de la història de la colla, la que van fer al Passeig Marítim de Cubelles en la Diada de Festa Major, on van descarregar la clàssica de set, la segona de tota la seva història i que queda només per sota d'una diada que van fer a finals de l'any passat a Sant Vicenç dels Horts, on també hi van afegir el Pilar de 5. La Junta Nova es proposa el repte de consolidar l'èxit tècnic assolit per la colla cubellenca i alhora revitalitzar la part social mitjançant un funcionament que sigui més obert i cooperatiu. La nova direcció està encapçalada per Lolo García com a president, acompanyat de Josep Sallent com a vicepresident, Laura Sánchez de la secretaria, Eric Duran a la tresoreria i en Joshua Moreno, que passa a ser el nou cap de colla, que seguirà, això sí, acompanyat del seu pare, Àngel Moreno, que passa a ser co-cap de colla. El nou president, Lolo García, diu que aposten per un model de junta més col·legiada que actuï com a facilitadora de les idees que tingui la massa social de la colla. La intenció és que hi hagi un nucli que porti la gestió més diària i obrir la colla perquè qualsevol soci casteller pugui proposar projectes i fer-se els seus.
1: I ara pensem doncs, que toca un altre model. Un model doncs, en el qual doncs, hi hagi aquesta continuïtat tècnica, que de fet l'equip continua doncs, tot el mateix, i amb el reforç, a més del Joshua com a cap de colles, el que fem és consolidar i reforçar aquesta comissió tècnica. I bé, doncs, des del punt de vista social hem cregut que calia era fer això, fer una junta potser una mica més prima pel que fa, una mica més, jo deia, durant l'assemblea de baix perfil, en el bon sentit de l'expressió, en relació doncs, a això, justament doncs, intentar doncs, que hi hagués un nucli que anés tirant el dia a dia sota mínims, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores fer-la més col·legiada de manera doncs, que tot donar l'opció que tota la Junta, que tota l'entitat, tots els socis, associats, castellers, doncs, puguin participar del que és la resta de la gestió en l'àmbit aquest més social, com comentava el Joshua.
0: En l'àmbit casteller, el nou cap de colla, Joshua Moreno, ha assegurat la continuïtat de l'equip de treball. El repte principal és la consolidació definitiva dels castells de set i la millora del rendiment de la pinya mitjançant equips específics per cada rengle. Aquesta metodologia de treball, segons els responsables, ja hauria donat resultats positius i permetrà fer més àgil la preparació dels castellers del tronc.
2: Bueno, a nivell de pinya, el que treballarem serà molt més tècnic. És una idea més en equips, ho explicaré d'una altra manera també. En equips vol dir que cada rengle del castell, és a dir, molt resumidament, el seu baix tindrà les seves crosses, tindrà el seu contrafort, tindrà les seves primeres mans, els seus laterals, i intentarem que es mantingui així de cara als castells de set en amunt, perquè considerem ja que a partir dels castells de set la tècnica és molt important i sobretot la repetició, els assajos, l'entrenament, el coneixement, la confiança, és molt important, i d'aquesta manera, com que ja podem plantar batalla amb castells de set, amb un bon equip, i a vegades repetir, tindrem més seguretat, més confiança, i podrem portar-los a moltes més places, i amb decisions que haguem de fer per fer castells de sis, aquí serà el moment de dir, ostres, doncs anem a innovar projectes, a innovar equips, a provar noves posicions.
0: Pel que fa a l'agenda castellera de la colla cubellenca, a banda de les diades del calendari català que tenen pròximament a Vilafranca i al Baix Penedès, la colla té la mirada posada en una sortida internacional que faran al setembre. Concretament, el pròxim 11 de setembre, una delegació d'unes 70 persones dels Castellers del Foix viatjaran fins a Ostende, a Bèlgica, per participar en el Festival Manifesta, on oferiran tallers castellers i actuaran conjuntament amb la colla dels Mànec que és de Brussel·les. El primer equip masculí del Club de Futbol Cubelles ja ha presentat el seu calendari de partits de preparació, els partits de pretemporada, els amistosos, que jugaran des d'ara fins que arrenqui la competició. A banda del triangular que han disputat en el partit de Festa Major, que també hi ha participat el Club Esportiu Cubelles, del Trofeu Primavera i el Sènior B del mateix Club de Futbol Cubelles, i on es van veure superats, per exemple, pel Club Esportiu Cubelles. L'equip ha engegat ja els entrenaments i, de fet, doncs, aquest triangular que van disputar dins de la Festa Major era pràcticament sense haver-se encara començat a entrenar aquesta pretemporada. Sí que el pròxim 22 d'agost tindran el primer partit amistós que podríem considerar de plenament pretemporada. Serà a casa i contra el Corbera. També tenen partit previst el 29 d'agost. Serà també a Cubelles i contra un dels equips del planter del Nàstic. El 3 de setembre es desplaçaran fins a Canyelles per jugar contra aquest equip de la mateixa comarca del Garraf. El primer equip del Club de Futbol Cubelles el 5 de setembre té previst rebre la visita del Pallejà, el 10 de setembre l'Atlètic Sant Just i el 12 de setembre, just l'endemà de la Diada Nacional de Catalunya, es desplaçaran al camp de la Penya Jove de les Roquetes. Ara per ara, aquests són els partits que ha tancat ja el primer equip del Club de Futbol Cubelles de cara a aquesta pretemporada que arrencarà ara aquest tram final d'agost i principis de setembre per preparar la competició.
3: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
0: bon
5: Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, tot i que hores d'ara doncs, tenim un dia radiant, amb cel clar, s'imposa totalment el sol i amb un ambient clarament més fresc després de les petites pluges d'ahir a la nit, que han refrescat i força. La temperatura ha baixat molt, s'ha situat entre els 22 graus de mínima, mentre que la màxima avui també quedarà més curta. Es notarà una clara baixada de la temperatura i per primer dia en tot el mes la màxima no arribarà als 30 graus, ja que se situarà entre 28 i 29, amb una humitat clarament més baixa. Res a veure amb la sensació de xafogor que teníem ahir. Tot i així, el temps serà variable, perquè al migdia poden créixer algunes nuvolades, o a la tarda tindríem estones de sol, sobretot a primera hora de la tarda, amb més núvols a mitja tarda, quan es taparà el cel, i aquest vespre, i sobretot durant la nit, podem tornar a tenir algunes pluges o ruixats de distribució irregular que es podrien allargar fins la matinada, amb vents en conjunt febles, en cops moderats, amb una mica de mestral al matí i més aviat de garbí a la tarda, fent que la mar continuï molt alterada, amb forta maror la mateixa línia de costa. Compte a la zona marítima, que avui tindrem banderes vermelles i que s'han de respectar totalment, ja que la situació marítima pot ser complicada i ser un risc important per la seguretat de les persones. De cara a demà dissabte, esperem que el temps en conjunt doncs sigui variable, amb cel força ennuvolat al matí, amb possibilitat d'alguna pluja feble i dispersa fins a mig matí. Després aniria aclarint amb alternança de sol i núvols a la tarda i en principi no esperem més pluges al final del dia i amb una temperatura que aquesta nit encara baixarà més, estarà al voltant dels 21 de mínima, mentre que la màxima demà voltarà els 28 o 29 amb una humitat força baixa, amb vents de mestral al matí i més aviat de xaloc com mitjorn a la tarda, fent que la mar continuï moguda amb maró, baixant una mica d'intensitat respecte a avui. I diumenge, temps en conjunt també variable, amb intervals de núvols més abundants a primera hora del matí, mentre que a la tarda, al migdia, s'aclarirà imposant-se el sol, amb sol i núvols a la tarda i ennuvolant-se el cel

0: al final del dia amb noves pluges de matinada i amb unes temperatures que es mantindran agradables de nit al voltant dels 21 graus de mínimament que la màxima pot pujar una mica diumenge i acostar-se a l'estuança entre els 29 i 30 amb una humitat una miqueta més alta. Vents febles en terrals a primera hora i marinades de mitjorn a partir de migdia i situació marítima a la baixa més tranquil·leta amb marejos.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: L'Ajuntament de Cubelles, en col·laboració amb el Consell Comarcal del Garraf, ofereix el servei Cubelles Vila Cuidadora, que ha adreçat a persones majors de 65 anys que es troben en situacions de soledat no volguda i necessiten acompanyament i suport. Un programa que aquest serà el segon curs que es desenvolupa aquí a Cubelles, i per conèixer millor com funciona, com participar-hi i tenir tota la informació, avui dedicarem aquesta estona a parlar-ne i ho farem acompanyats avui d'una banda d'una de les usuàries del programa Cubelles Vila Cuidadora, que és la Vicenta Rodero Bustos. Gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguda. Hola.
3: Hola.
2: També ens acompanya Mònica Romeu Hernández, tècnica comunitària del Consell Comarcal. Benvinguda. Gràcies per atendre'ns.
4: Hola. Gràcies.
2: I també l'Alexandra Corbilló, que és la regidora de Gent Gran. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
5: Gràcies a tothom, bon dia.
2: I bé, comencem en primer lloc, doncs, per què es posa en funcionament, no?, aquest programa. Ara fa tot just un any aquí a Cubelles. Us trobàveu que hi havia aquesta necessitat de persones amb aquest programa, amb el problema de la soledat no volguda?
5: Bueno, nosaltres des de que sóc regidora de la gent gran, la solitud no volguda sí que ha estat com un tema central de treball, de propostes per pal·liar els efectes d'aquesta situació social que realment està sent una pandèmia, no només, això també és una pandèmia, el sentiment de solitud no volguda, no només per la gent gran, sinó també ara s'està veient com està creixent el número de persones, d'adolescents i gent jove que també està patint aquesta solitud no volguda per com està estructurada la societat ara, amb tant de mòbil, tant de xarxes socials, doncs provoca aquest aïllament social. Llavors, bueno, com t'he comentat des de l'inici, que jo soc regidora de la gent gran, potser abans també es feia, no ho sé, ho desconec, però ha sigut un tema central perquè a nivell, aquest sentiment de solitud no volguda té un impacte al benestar de les persones, tant a nivell emocional com a nivell físic. El tenir una xarxa que pugui ser el teu sostén, ja sigui des d'una trucada per "me falta sal" o una conversa, sentir-te escoltada o escoltat, sentir que pots compartir la teva situació, que t'entén, una amistat per riure, per fer una activitat. Tot això és importantíssim per la felicitat de les persones, tinguin l'edat que tinguin. I per això s'han posat en marxa diversos programes, i l'any passat vam posar en marxa, juntament amb el Consell Comarcal, doncs aquest programa, i està anant molt bé. La veritat que està tenint una acollida superbona. Tenim la sort de que formin part dues psicòlogues maquíssimes que tenen una sensibilitat molt especial cap a aquest col·lectiu, i des de l'Ajuntament de Cubelles, doncs això, no? Som molt pro pal·liar els efectes de la solitud no volguda, que causen, doncs com et deia, no?, una persona que pateix solitud no volguda doncs pot patir depressió, pot patir degeneració cognitiva, pot patir menys mobilitat física. Vull dir que arran de patir una solitud no volguda té uns efectes físics, psíquics i emocionals molt durs, que cal que les administracions públiques, doncs, sentim aquesta responsabilitat per revertir aquests efectes, com propostes com aquesta. I llavors, bueno, doncs des de l'Ajuntament estem supercontentes de que avui tenim aquí a la Vicenta, que és un clar exemple de com està funcionant aquest... què passa, no?, quan l'administració posa en marxa aquest tipus de projectes.
2: Mm-hmm. De seguida parlarem amb la Vicenta, però explica'ns també, Mònica Romeu, des del punt de vista del Consell Comarcal del Garraf, com funciona, com detecteu cada cas, no?, cada persona, és a dir, no sé, en el seu dia, no sé, la Vicenta, com vau saber, no?, que es trobava en aquesta situació, i aleshores quins passos seguiu per incloure uns usuaris o uns altres al programa Vila Cuidadora. Com funciona?
3: Sí, nosaltres abans d'engegar el projecte vam estar fent una miqueta de coordinació amb tots agents comunitaris i agents socials que treballen en l'àmbit de les persones grans per explicar, no, doncs, el projecte que volíem posar en marxa i que poguessin fer aquesta difusió, pues, a totes aquelles persones que ja tinguessin detectades a que estiguessin en situació de soledat no desitjada. Llavors vam estar fent tot un treball en xarxa, tots els professionals, per anar trobant, no, doncs, aquelles persones que podrien encaixar en, bueno, en el programa i que les podíem ajudar. Llavors hem estat des de l'inici fins ara en contínua coordinació, en que cada vegada que es detecta una persona, doncs ens la deriven. I també després, mateixes persones amb el boca a boca, doncs ens han contactat a nosaltres directament, amb el telèfon, no?, que ens poden contactar. I
2: sí, que el trobareu publicat a l'Ajuntament de Cubelles, no? Hi ha uns cartells també, hi ha aquest número de telèfon on la gent pot contactar si té sospites, no?, d'un veí o...
3: Exacte. Volem també, com aquest programa posa molta importància a la part comunitària, doncs això, no?, de comerços, veïns, veïnes, persones del municipi que coneguin o que també detectin una persona que es pot trobar en aquesta situació, pues, també ens poden fer la derivació.
2: Mm-hmm. I després, un cop dins del programa, la implicació de cada usuari, també com, això, com ho feu,
3: sí,
2: no?
3: Sí, llavors, quan ens arriba la persona, anem la Jèssica, que és la persona que fa les visites al domicili, i jo mateixa, i anem a fer una primera entrevista d'acollida i per conèixer la situació d'aquesta persona. I arrel d'aquesta entrevista, doncs, fem una miqueta un pla de treball que li diem, no?, de quines actuacions de què contempla el programa li poden anar millor per millorar, pues, el seu benestar emocional. Uh-huh. Llavors, dintre d'aquestes actuacions, doncs, fem les visites al domicili, que ens ajuda que la Jèssica ja estigui a la primera entrevista, perquè així ja coneix la persona directament i ja no li és una cara nova en el dia que inicien les visites, sinó que ja s'han conegut prèviament. Després també hi han els grups d'ajuda, no?, d'ajuda mútua, on es treballa el tema de la soledat, però també han anat una miqueta... Bueno, es van transformant arran de les necessitats o de la situació de cada persona, llavors potser ara s'estan convertint més en grups més socials, no?, d'anar a parlar, d'anar a passar una estona, no?, amb les persones que configuren el programa. Després també, aquests grups estan conduïts per una psicòloga, i llavors quan es detecta una situació, pues, que hi ha una situació, pues, potser més delicada, també podem oferir una atenció individual amb aquesta psicòloga. Uh-huh. Fem acompanyaments per sortir a passejar o per acompanyar a comprar. Fem trobades comunitàries també pel passeig, per anar a esmorzar. Intentem organitzar activitats, no?, sempre intentant, pues, acompanyar aquestes persones a lo que és a les activitats del municipi.
2: Mm. I això, que no es trobin, no?, sense ningú més, no?, que tinguin com a mínim aquestes estones per compartir amb altres persones. Una de les usuàries és la Vicenta. Vicenta, explica'ns, cuéntanos com t'ha anat a tu el programa Vila Cuidadora, què fas i de què t'ha servit?
4: Yo de mucho, y la he hecho mucho de menos a la Jessica, pero claro, también entiendo que tiene que tener sus vacaciones y sus cosas, pero la he hecho mucho de menos a la Jessica, y es lo mejor que me ha pasado desde que soy mayor y tengo el oído tan mal, porque me llevan al médico y ellas son las que hablan por mí, porque yo no oigo bien, no entiendo, y entonces estoy encantada con estar con ellas. Mm. Con todas, con la Jenny, con la Jessica y con la... No me acuerdo nunca de tu nombre.
2: La Mónica.
4: La Mónica. Sí, sí, encantada. Y es lo mejor que me ha podido pasar. Eso sí que es verdad. Sí.
2: Perquè abans, antes, ¿cómo te lo hacías o qué feías?
4: Yo lo hacía con personas que venían y me cobraban. Y un sobrino mío me dijo, tita, si sigues así pagando a la gente, pues llegará un momento en que no tendrás dinero. Tienes que buscarte algo que te ayuden para lo que tú tienes y te ayuden un poquito para que puedas ir bien. Y entonces fui a los servicios sociales y entonces es cuando me dijeron que fuera esto. Y sí, hace ya un año o más que están y la Jessica me ha llevado muchas veces al médico, muchas veces. Y ayer tuve que ir y vino mi amiga conmigo y echaba de menos a la Jessica.
2: Y también de... Des de quan et trobes sola o has viscut sola? És a dir, aquesta situació de...
4: Desde hace de 20 años. Hace 20 años. Antes vivía con un compañero y se murió y desde hace 20 años estoy viviendo sola. Entonces, pues, he ido sola mientras he podido, pero cuando ya no he podido, pues...
2: ¿Perquè tens la família lluny?
4: O... No, es que no tengo nada más que mi sobrino y está afuera, no vive aquí en el pueblo. Entonces, pues claro, con él me comunico por teléfono, pero nada más.
2: Molt bé, suposo que amb ganes de començar el nou curs, no? Ara al setembre, tornar a veure la Jessica.
4: Ja me lo ha dit.
2: Què li agradaria fer, a part del dia a dia? Quines activitats?
4: Bueno, el salir de casa como hoy mismo. Me han dicho que sí quería venir, pues sí, porque estoy en casa, estoy solita y ya le he dicho a ella que leo un poquito y me da sueño y me duermo, claro, estoy sola, pero lo que me gusta es que me saquen de casa, porque es lo único que tengo, pero yo solo a dónde me voy, pues a la en casa, y eso no puede ser.
2: Molt bé. Bé, avui no ens ha pogut venir aquí a la ràdio a xerrar una estona.
4: És una cosa nova per a mi, és la primera vegada.
2: Molt bé. Bé, no sé si doncs això, heu dit que les activitats que més valoren també al final és això, estar una estona amb altres persones, xerrar, no? Compartir i potser tenir aquest contacte, no? Que si es troben en un moment que no... que necessiten ajuda o no saben, no?, tenir un contacte o d'algun dels companys o d'algú de Valtros, no?, que els pugui ajudar, oi? De cara a aquest nou curs, continuarà igual? No sé si hi ha cap novetat que ens vulgueu explicar.
3: Sí, no, continuarà igual. L'únic que, bueno, clar, a mesura que passen els mesos, no?, doncs els grups també van augmentant i les activitats també anem organitzant, doncs, més activitats, no?, ja hem fet una mica de vincle amb el CIS d'aquí Cubelles, que també pues, organitzem tallers intergeneracionals amb elles, no? I la relació ha estat molt agradable, llavors pues, amb ganes de continuar aquest curs. Vam fer també visites a la biblioteca, no? Per tenir... bueno, perquè sàpiguen també altres espais on poder assistir, llavors poder organitzar també alguna activitat allà. Estem, bueno, amb ganes i motivades per anar fent activitats.
2: Dins d'aquests grups ara mateix, quantes persones s'atenen dins d'aquests grups? I no sé si poden arribar a créixer o creieu que poden créixer.
3: Sí, ara, a dia d'avui, hem atès a unes 26 persones al municipi. Sí que és veritat que no totes van al grup, sinó perquè en funció de la situació de cada persona, doncs només fan les visites al domicili, depenent de si poden moure's o bueno, si poden anar o no. Llavors, bueno, sí que hi ha persones com la Vicenta que sí que fa visita a domicili i també va als grups, però en funció de cadascú pues, anem fent el seu pla individualitzat, no? La seva atenció centrada pues, en aquella persona. Llavors, bueno, ara en total són unes 26 persones que mateix i potser... Com a destacar és que és un grup obert, no? Que no hi ha un inici i un final, sinó que sempre doncs, saben que ens poden trobar allà. Llavors hi ha situacions, bueno, més que situacions, hi ha moments, no? que podem ser més persones, altres moments que potser, no? Pues per situacions personals deixen de venir, però seguim una mica en contacte i després tornen, no? És una miqueta un espai obert perquè vinguin quan tinguin ganes.
2: Molt bé, també és a partir de 65 anys, no sé si aquí també l'edat també influeix més o menys, i creieu doncs, que a mesura que avança l'edat també la situació doncs, es posa més difícil per aquestes persones, o com ho veieu?
3: Sí, bueno, trobem més dificultat en la mobilitat. Llavors, bueno, intentem adaptar-nos també a elles. Bueno, de fet, volia explicar un cas d'una senyora que ens va arribar, que ja té els 100 anys, no? I, uh-huh. I aquesta persona, doncs, bueno, no pot sortir de casa per una estructura de l'edifici. I el que vam fer, doncs, va ser que en comptes de que ella, no, com no podia venir pues, al grup ni a les activitats, cada X temps pues, estem fent el grup a casa d'aquesta persona. No? Llavors també ajudem així, no? Com podem, no? Anem buscant com alternatives per dir bueno, com podem cobrir, no, aquesta necessitat d'aquesta persona de poder compartir amb altres persones una tarda. Llavors vam dir, pues, podem venir? Ens van dir sí, ens van obrir les portes de casa seva. I vam estar allà amb ella.
2: Molt bé, no sé si voleu afegir res més, digues,
5: sí.
2: Alexandra.
5: Sí, jo volia afegir bueno, una miqueta per això de l'edat, ho parlàvem amb la Mònica, que sí que se centra, bueno, hi ha un predomini de persones del voltant dels 80 anys, uh-huh. I és com un, bueno, pues llei de vida, no? Vas perdent mobilitat, vas perdent xarxa també, i és com que necessites aquest suport de manera més prominent. Però últimament s'estan afegint al grup persones amb més de 65 anys. Uh-huh. I això, bueno, és com personalment a mi m'ha sorprès, la veritat, però bueno, és com fer el símil, no?, amb els joves també, que pensem socialment que han de tenir com molta xarxa social, mm. I en realitat la realitat és que cada cop pues, estem en un món més individualitzat, i això té els seus efectes per totes les franges d'edat, inclús aquelles que pensem que sí que tenen aquest suport. La societat està canviant molt, de fet, també ho parlava, bueno, d'aquestes converses de vida, no?, que tens amb amics i amigues, i com vivien abans el dol, mm-hmm. Que totes les veïnes, la família, com feien pinya per superar tothom aquest dol, mm-hmm. I com ara un dol es viu d'una manera molt, també es pot viure d'una manera amb molta soledat, mm-hmm. I tot això pues, està canviant en tots els aspectes, no? I bé, i jo crec que és la resposta a això de per què ara també s'està sumant persones de majors de 65 anys, no?, d'aquest canvi social que estava havent. I, bueno, i recollir una frase que ha dit la Vicenta, que ha dit des que estic en aquest programa em sento molt feliç. Mira, és que m'emociono i tot, no? Mm. I és com, bueno, que és la... Ui, madre mía.
2: És la motivació, no? S'ha emocionat, Alexandra.
5: Sí, perquè, bueno, portes tantes coses i de tants àmbits diferents, no?, en el meu cas, que quan connecto amb tota aquesta part social, que realment soc, és com que l'ha vist molt, no?, perquè, bueno, jo també soc psicòloga i sempre he estat en l'activisme implicada i tot, no?, és com que ho porto a dintre, no?, totes aquestes accions socials, i llavors, bueno, pues, de seguida quan connecto amb això i m'emociono perquè també tinc l'altra part que no és tan agradable de vegades, que també ho vas a sostenir, no?, per la posició en la que estic. I bé, pues, aquesta frase amb aquest programa estic més feliç, doncs això és el motiu, no? Al final és l'objectiu d'aquest tipus de programes, i fixa que amb quina cosa tan senzilla, no? Perquè ha explicat coses com molt senzilles, d'una conversa, m'ha acompanyat el metge, i és com que pensem que al dia a dia aquestes accions tan petites són insignificants, i en realitat tenen molt de significat, i és el que ens dona realment la vida, no? El cafè amb l'amiga, aquella trucada a la germana o al familiar o amb la parella, són aquests moments el que t'emportes a la vida, i quan tens una edat dius, mira, he tornat a ser feliç precisament per això, no t'emportes altres coses, sinó les experiències de vida i d'estar en companyia, no? I això és el que t'emportes.
2: Molt bé, Vicenta, no sé si vol explicar alguna cosa més.
4: No, ya lo he dicho todo, con estar encantada con el programa de unos y de otros, y que me lleven a un lado y a otro, es lo que más quiero, es lo que más feliz me ha hecho. Mm. Y luego llamándome Mónica, igual, digo, pues yo sí que quiero ir, sí que quiero ir. Mm. Y cosas de esas así, pequeñas cosas hacen más grandes las cosas.
2: Sí, sí. Bé, doncs ara també coneix Ràdio Cubelles i Maite una estona També diuen, no?, que la ràdio fa companyia, vull dir que és un dels mitjans que sempre està relacionat, no?, també amb això. Doncs ja ho sap també, si ens vol sentir una estona, sentirà les nostres veus i dirà, mira, aquell noi és el que vaig parlar l'altre dia. Bé, doncs el programa de Cubelles Vila Cuidadora, que arrencarà, doncs, entenc, al setembre, no?, més tot i que no ha deixat d'això, però sí que hi ha aspectes, no?, que amb el període vacacional s'aturen, d'altres que tornen a arrencar, i sobretot doncs, tenir present que hi ha aquest telèfon, no?, que trobareu en uns cartells i també a la web de l'Ajuntament, per si cap persona vol més informació o si vol sumar, no?, allà doncs, es podrà posar en contacte amb vosaltres. I entenc que la resposta aquí pot ser en qualsevol moment o doncs, la gent ja rebrà respostes, és a dir, aquest telèfon és accessible en qualsevol moment o...
3: Bueno, és millor que es faci una atenció o la trucada més de 9 a 1 del matí, que sempre llavors sí que és més fàcil que pugui respondre, perquè és el telèfon meu de la feina. I si en aquest moment no puc contestar el telèfon, doncs que m'escriu en un WhatsApp i quan jo vegi la trucada o el missatge, doncs contacto el més aviat possible. Però si es vol donar resposta a tothom, clar.
2: Molt bé, doncs no sé si voleu afegir res més.
5: Sí, jo només afegir que... les persones que vegin que tenen una veïna, el que has dit a l'inici, una veïna, una amiga, un familiar, que estigui en aquesta situació i no en plan, ostres, bueno, però potser solitud no volguda, no pateix, no cal, és com... una persona que vulgui companyia, que vulgui compartir, que li aniria bé, que pensis que a aquest familiar, a aquesta veïna, a aquest veí li aniria bé compartir i que no els hi doni vergonya, que de vegades, bueno, he parlat amb alguna avi o àvia, oi, aquell grup però ja estarà format i potser, no sé, com jo que sóc tímida o tímid, i és en plan, és un grup supermaco, de seguida es fan entre ells i elles, a més que ho dinamitzen molt bé, les dues psicòlogues, i amb això no han de patir ni tenir vergonya ni res. I és un suma, aquests projectes sumen.
2: Fantàstic, doncs des d'aquí hem donat veu a aquest projecte de Cubelles Vila Cuidadora. Moltíssimes gràcies, Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran. Gràcies.
5: Gràcies, Pau.
2: I fins aviat, Mònica Romeu, moltíssimes gràcies per donar-nos tota aquesta informació.
3: A
2: gràcies.
3: Vosaltres, merci.
2: I Vicenta, moltíssimes gràcies i benvinguda i torna quan vulguis.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Moltíssimes gràcies i fins la pròxima, que vagi molt bé.
5: Gràcies, adéu.
3: Adéu.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
6: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
7: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles, comencem amb el programa matinal d'informació local.
7: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
6: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

dos pals a la roda, torno a començar, em poso per davant, no busco acaparar, imatges per brillar, jardins tacats de sang, tinc ales per volar i m'estic emocionant, dos nens

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, tot i que hores d'ara doncs, tenim un dia radiant, amb cel clar, s'imposa totalment el sol i amb un ambient clarament més fresc després de les petites pluges d'ahir a la nit, que han refrescat i força. La temperatura ha baixat molt, s'ha situat entre els 22 graus de mínima, mentre que la màxima avui també quedarà més curta. Es notarà una clara baixada de la temperatura i per primer dia en tot el mes la màxima no arribarà als 30 graus, ja que se situarà entre 28 i 29, amb una humitat clarament més baixa. Res a veure amb la sensació de xafogor que teníem ahir. Tot i així, el temps serà variable, perquè al migdia poden créixer algunes nuvolades, a la tarda tindríem estones de sol, sobretot a primera de la tarda, amb més núvols a mitja tarda, quan es taparà el cel, i aquest vespre, i sobretot durant la nit, podem tornar a tenir algunes pluges o ruixats de distribució irregular que es podrien allargar fins la matinada. Amb vents en conjunt febles, en cops moderats, amb una mica de mestrada al matí i més aviat de garbí a la tarda, fent que la mar continuï molt alterada, amb forta maró la mateixa línia de costa. Compte a la zona marítima, que avui tindrem banderes vermelles i que s'han de respectar totalment, ja que la situació marítima pot ser complicada i ser un risc important per la seguretat de les persones. De cara a demà dissabte, esperem que el temps en conjunt doncs sigui variable, amb cel força ennuvolat al matí, amb possibilitat d'alguna pluja feble i dispersa fins a mig matí. Després aniria aclarint amb alternança de sol i núvols a la tarda i en principi no esperem més pluges al final del dia i amb una temperatura que aquesta nit encara baixarà més, estarà al voltant dels 21 de mínima, mentre que la màxima demà voltarà els 28 o 29 amb una humitat força baixa, amb vents de mestral al matí i més aviat de xaloc com mitjorna a la tarda, fent que la mar continuï moguda amb maró, baixant una mica d'intensitat respecte a avui. I diumenge, temps en conjunt també variable, amb intervals de núvols més abundants a primera hora del matí, mentre que a la tarda, al migdia, s'aclarirà imposant-se el sol, amb sol i núvols a la tarda i ennuvolant-se el cel al final del dia, amb noves pluges de matinada i amb unes temperatures que es mantindran agradables de nit al voltant dels 21 graus de mínima, mentre que la màxima pot pujar una mica diumenge i acostar-se o situant-se entre els 29 i 30 amb una humitat una miqueta més alta. Vents febles en terrals a primera hora i marinades de migjorn a partir de migdia i situació marítima a la baixa més tranquil·leta amb marejor.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Protecció Civil de la Generalitat té activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses, sobretot entre avui divendres i demà dissabte. Segons la darrera previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, aquest divendres hi hauria un nivell de fins a 4 sobre 6, el grau màxim de perill per intensitat de pluja. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, el prelitoral i també la Catalunya central i el nord-est. A partir del vespre, les precipitacions més intenses es concentraran especialment al litoral i al prelitoral sud. L'episodi tindrà continuïtat durant la matinada i el matí de dissabte, quan es manté aquest grau de perill màxim de 4 sobre 6 al litoral i al prelitoral sud, amb possibilitats de tornar a superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Els xàfecs, a més, aniran acompanyats de tempesta. Més enllà de la intensitat de la pluja, el Servei Meteorològic també avisa de la possibilitat que s'acumulin més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores en alguns dels sectors del litoral i el prelitoral de Tarragona, especialment aquest divendres al vespre i les primeres hores de dissabte. Protecció Civil manté el seguiment de l'episodi des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i demana als municipis afectats que mantinguin la vigilància, sobretot a les rieres, als barrancs, als passos soterrats i en els punts inundables. També es preveu, això sí, molt mala mar i que, per tant, pugui onejar la bandera vermella a les platges de Cubelles. Dins del programa de la Festa Major d'aquest any, s'ha pogut consultar l'estudi titulat L'evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025. Aquest treball l'ha elaborat en Pere Vives i Santa Eulàlia, que és biòleg i educador ambiental, i l'ha fet en col·laboració amb el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. En el treball es vol analitzar de manera gràfica i històrica com ha canviat el litoral de Cubelles al llarg d'aquests últims 80 anys. L'estudi mostra que, de fet, fins a mitjans del segle XX, la costa de Cubelles estava dominada per l'activitat agrícola, amb camps de conreu que arribaven fins a gairebé una estreta franja de platja que havia tocant el mar. Així ho ha explicat Pere Vives, autor de l'estudi.
4: La platja és de sorra i és una franja molt estreta i els conreus estan a tocar. Els pocs metres acaba la sorra, comencen els conreus i això és fruit, per exemple, la pineda aquesta que tenim aquí a la desembocadura del Foix és anterior a l'aparició del càmping Paradiso, perquè probablement protegia aquests arbres que es plantaven arran de mar, protegien l'entrada de la sorra en els conreus que hi havia a primera línia, no? I per tant, alguns arbres identificats que hi ha al llarg de la línia de costa són antics arbres que havien sigut plantats per evitar que la sorra amb el vent entrés a dintre dels conreus i salinitzés el sol.
1: La transformació arrenca sobretot a partir dels anys 60 amb l'arribada del turisme i l'aparició de les primeres instal·lacions lúdiques, com ara el càmping Paradiso, que estava situat enmig de la desembocadura del Foix, el càmping La Rueda, que és del 1966 i encara perdura, o el posterior càmping Les Salines, que ara és una zona totalment urbanitzada, tal com apunta Pere Vives.
4: Les primeres instal·lacions turístiques allà davant del Mas d'en Pedro, no? El càmping La Rueda, el càmping Les Salines, també hi havia aquí el càmping Paradiso, és a dir, el turisme de finals dels 60 va néixer amb el Paradiso a la desembocadura del Foix i la Rueda allà davant del Mas d'en Pedro, no? Que és La Rueda, precisament, és de l'any 66. I després, quan es van dessecar Les Salines, va venir també el càmping Les Salines, no? És a dir, i després aquestes instal·lacions han anat desapareixent, no totes.
1: Ara ve un dels fets més determinants en la modificació de la línia de costa a Cubelles va ser la construcció de la central tèrmica. Va suposar una revolució autèntica per al municipi, no només perquè per tot el que va generar en l'àmbit social i polític, sinó també pel seu impacte físic sobre el territori, una ocupació d'11 hectàrees, la construcció d'una dàrsena i la creació d'espigons per protegir i acumular sorra a les platges, cosa que va modificar la línia de la costa.
4: La tèrmica va fer un canvi importantíssim des dels espigons de Cubelles, alguns també van ser modificats amb la tèrmica i després tota la costa fins i Cunit, Cubelles i Cunit, tots els espigons aquests que hi han protegint, omplint de sorra.
1: Paral·lels aquests.
4: Sí, paral·lels i transversals, diguéssim, per tal d'acumular sorra a les platges. Tot això és fruit del 78.
1: Quan es va anunciar que la central anava arribant al final del seu cicle vital i que molt probablement no continuaria, és quan es va viure una explosió urbanística en zones com ara la Mota de Sant Pere, que fins als anys 90 havia estat pràcticament una platja verge, tal com explica Pere Vives.
4: Sí, en el moment en què la tèrmica es va comunicar que ja anava de baixa, llavors hi va haver una explosió a segones residències, tota la Mota de Sant Pere, tota la primera línia de platja, perquè la Mota de Sant Pere era una platja pràcticament verge. Fins als anys 90, 90 ja, fins que es va saber que la tèrmica li quedaven no sé quants anys de concessió i que s'acabava.
1: En l'entrevista a Ràdio Cubelles de cara al futur, l'autor de l'estudi, Pere Vives, assenyala també la importància de recuperar espais naturals, com el projecte de retirar la dàrsena de la tèrmica, que ja s'està executant, i d'aquesta manera tornar a tenir unes platges de manera contínua en tot el municipi. Així mateix, també adverteix Pere Vives dels reptes del canvi climàtic i l'augment del nivell del mar, així com de l'impacte de fenòmens naturals com la riuada històrica que hi va haver el juliol de l'any passat, del 2025, que va modificar, sobretot, la forma de la desembocadura del riu Foix. Els Amics del Castell han fet un homenatge a Salvador Fonoll amb una placa situada a la seva casa natal. Aquest dimarts 18 d'agost, a les 8 del vespre, al passatge de la Soledat, s'ha destapat aquesta placa de record que s'ha col·locat en col·laboració de l'Ajuntament i els geganters. Salvador Fonoll Carbonell, doncs, ha rebut aquest dimarts aquest homenatge pòstum amb la col·locació de la placa al passatge de la Soledat, un acte proposat pel grup d'estudis covellencs Amics del Castell que ha coincidit amb el 20è aniversari de la seva mort i que ha volgut reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, sobretot amb el cor, l'espiga i els gegants. La iniciativa proposada pel soci Salvi Alba i acceptada per la família i l'Ajuntament, tal com ha explicat en Joan Vidal, president dels Amics del Castell.
5: Que el dia 18 d'aquest mes d'agost farà 20 anys que va morir de manera tràgica el Salvador Fonoll, persona molt coneguda al poble, persona molt coneguda al poble, i un dels socis de la nostra entitat ens va dir, home, ara que s'acosta el 20è aniversari de la mort del Salvador Fonoll, tenint en compte doncs, que aquest home va fer moltes coses, va col·laborar amb moltes coses del poble, sobretot en el món de la cultura popular, era el que cantava els couplets amb el cor l'espiga, va ser geganter, vinculat també al món de l'esport, etc etc, a la festa de la Verema, va dir, home, per què no li feu un reconeixement i tal? Diu, jo proposo que li poseu una placa a la casa on va néixer, al carrer, al passatge de la Soledat.
1: En l'acte d'aquest dimarts al vespre, en honor a Salvador Fonoll, hi ha participat en Joan Vidal dels Amics del Castell, familiars del mateix Salvador Fonoll i l'alcaldessa Rosa Fonoll en representació de l'Ajuntament. També hi han col·laborat els geganters, que hi han portat la parella de l'Abdon i l'Assumpta. El Consorci per la Normalització Lingüística oferirà 22 places a Cubelles per al nivell bàsic 1 de català. Les matriculacions s'obriran a partir del 14 de setembre i el curs presencial es farà al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores que es faran entre el 28 de setembre i el 9 de desembre, els dilluns i els dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix Consorci. Les persones que estiguin interessades en algun dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial A1 fins al superior al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma del web o bé dirigint-se presencialment en qualsevol dels punts d'atenció que hi ha repartits a tot Catalunya. Cubelles, tornem a repetir, es podrà cursar el nivell bàsic 1. Per la resta de nivells caldrà desplaçar-se o bé a Vilanova i la Geltrú o també en alguns casos a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs de català del Consorci necessitarà acreditar el seu nivell. Per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell que es podrà sol·licitar entre l'1 i el 4 de setembre, tots dos dies inclosos. A partir del dia 5 de setembre es podrà seguir demanant, però ja no hi haurà garantia que es pugui fer i obtenir el resultat abans del període d'inscripcions. En qualsevol moment del procés d'inscripció o d'acreditació de nivell, qui tingui dubtes es pot adreçar al telèfon 012 o, si no, també hi ha disponibles un formulari d'ajuda i les xarxes socials del Consorci. Aquest dimarts s'ha mort el músic cubellenc Quicus Costa.

0: Trampolat.
1: De nom Francesc Xavier Fort, havia liderat grups com Ajoporro, pioner del rock català entre els anys 70 i els 80. Des de feia uns quants anys tocava al carrer de Colom, just davant del Casal de Cultura, cada divendres al matí. A més, havia col·laborat en nombroses ocasions amb Ràdio Cubelles, l'última vegada en el programa especial de Sant Jordi del 2025. En una entrevista realitzada per l'Ajuntament l'any 2019, Quicus Costa va explicar la seva relació amb Cubelles, on va venir a viure amb uns 13 anys després de la mort del seu pare. Va arribar a treballar a la fàbrica de guants, que estava situada a l'actual Casal de Cultura, i va formar més d'un grup de música aquí al municipi, on aleshores no hi havia encara gaire moviment musical.
2: Arribo als 12 o 13 anys. Va morir el pare i vaig vindre cap aquí, que els meus germans vivien aquí. Aquí la meva germana es va casar amb un cubellent i el meu germà va trobar un pis més barat aquí que a Vilanova i es van quedar aquí. Llavors vaig vindre jo aquí quan va morir el pare. L'únic que havia era, havia hagut un conjunt que es deien els Inques, i que eren el xic de Cal Angelet i el Cendra i aquests, i ells dos encara es trobaven a casa del lo que és ara el Cal Ramon,
3: la carnisseria de Cal Ramon.
2: Allà vivien i ensejaven, i jo ho sentia, i jo treballava a la fàbrica de guants del meu cunyat.
3: Estava al costat mateix.
2: Al costat mateix, i feia els paquets i els portava allà perquè el recader els recollís. I clar, jo entrava dins d'allà i em quedava mirant com tocaven, i què passa, nano, què fas aquí? Dic, home, jo és que toco la guitarra, i vaig començar a tocar amb ells, i mira...
1: Uns anys després, ja de jove i adult, va marxar a viure a les Roquetes i va crear més bandes amb altres músics de Vilanova. Un d'aquests grups que va deixar més petjada va ser Ajoporro, entre els anys 70 i 80. Un grup que va optar per una música de rock progressiu amb cançons pròpies en català, un fet inèdit en aquell moment en aquest estil. I es van convertir en pioners del rock català, que va triomfar anys després.
2: I eren bons, els músics eren bons, bons, era el guitarrista, tots eren bons. Sobretot per mi el guitarra era molt bo, el Galvez, havia l'Àngel Sola i el Joan Vidal. Érem, dins del que havia per Vilanova era com una selecció, era la selecció vilanovina de músics que feien música que podria ser alternativa en aquell moment.
3: Sí, sí, sí.
2: No era perquè a Vilanova havia un concepte de que era tot com si fos orquestra, no? Conjunts fent música moderna però amb el concepte d'orquestra, encara hi és, encara són així, però nosaltres fèiem alternatiu, diguéssim. Era el rock duro, que abans el heavy, rock duro, que es deia. Van ser dels primers que ho van fer en català. Un rock duro en català no es feia.
3: Era prou innovador, clar.
2: Sí, no es feia. I ho fèiem amb cançons nostres, no cantaven, ja que amb Ajoporro no cantaven cançons de Deep Purple i tot això, no. Hi ha cançons nostres dins d'aquest estil, i en català.
1: Sentim una de les seves interpretacions com a col·laborador a Ràdio Cubelles, Quicus Costa, en un programa especial que van fer quan l'emissora municipal va arribar als seus 42 anys.

0: La Junta Nova dels Castellers del Foix es proposa mantenir el progrés tècnic i millorar alguns aspectes socials. L'entitat ha renovat la seva direcció amb un model cooperatiu que vol obrir-se més a la participació dels socis i castellers. Els Castellers del Foix van renovar la seva junta directiva concretament en una assemblea extraordinària que van celebrar el dilluns 10 d'agost passat al Centre Social Joan Roig i Piera. Una renovació que, a més, es va fer l'endemà d'una de les millors actuacions de la història de la colla, la que van fer al Passeig Marítim de Cubelles en la Diada de Festa Major, on van descarregar la clàssica de set, la segona de tota la seva història i que queda només per sota d'una diada que van fer a finals de l'any passat a Sant Vicenç dels Horts, on també hi van afegir el Pilar de 5. La Junta Nova es proposa el repte de consolidar l'èxit tècnic assolit per la colla cubellenca i alhora revitalitzar la part social mitjançant un funcionament que sigui més obert i cooperatiu. La nova direcció està encapçalada per Lolo García com a president, acompanyat de Josep Sallent com a vicepresident, Laura Sánchez de la secretaria, Eric Duran a la tresoreria i en Joshua Moreno, que passa a ser el nou cap de colla, que seguirà, això sí, acompanyat del seu pare, Àngel Moreno, que passa a ser co-cap de colla. El nou president, Lolo García, diu que aposten per un model de junta més col·legiada que actuï com a facilitadora de les idees que tingui la massa social de la colla. La intenció és que hi hagi un nucli que porti la gestió més diària i obrir la colla perquè qualsevol soci casteller pugui proposar projectes i fer-se els seus.
1: I ara pensem doncs, que toca un altre model. Un model doncs, en el qual doncs, hi hagi aquesta continuïtat tècnica, que de fet l'equip continua doncs, tot el mateix, i amb el reforç, a més del Joshua com a cap de colles, el que fem és consolidar i reforçar aquesta comissió tècnica. I bé, doncs, des del punt de vista social hem cregut que calia era fer això, fer una junta potser una mica més prima pel que fa, una mica més, jo deia, durant l'assemblea de baix perfil, en el bon sentit de l'expressió, en relació doncs, a això, justament doncs, intentar doncs, que hi hagués un nucli que anés tirant el dia a dia sota minis, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores fer-la més col·legiada, de manera doncs, que tot donar l'opció que tota la Junta, que tota l'entitat, tots els socis, associats, castellers, doncs, puguin participar del que és la resta de la gestió en l'àmbit aquest més social, com comentava el Joshua.
0: En l'àmbit casteller, el nou cap de colla, Joshua Moreno, ha assegurat la continuïtat de l'equip de treball. El repte principal és la consolidació definitiva dels castells de set i la millora del rendiment de la pinya mitjançant equips específics per cada rengle. Aquesta metodologia de treball, segons els responsables, ja hauria donat resultats positius i permetrà fer més àgil la preparació dels castellers del tronc.
2: Bueno, a nivell de pinya el que treballarem serà molt més tècnic. És una idea més en equips, ho explicaré d'una altra manera també. En equips vol dir que cada rengle del castell, és a dir, molt resumidament, el seu baix tindrà les seves crosses, tindrà el seu contrafort, tindrà les seves primeres mans, els seus laterals, i intentarem que es mantingui així de cara als castells de set en amunt, perquè considerem ja que a partir dels castells de set la tècnica és molt important i sobretot la repetició, els assajos, l'entrenament, el coneixement, la confiança, és molt important, i d'aquesta manera, com que ja podem plantar batalla amb castells de set, amb un bon equip, i a vegades repetir, tindrem més seguretat, més confiança, i podrem portar-los a moltes més places, i amb decisions que haguem de fer per fer castells de sis, aquí serà el moment de dir, ostres, doncs anem a provar, anem a innovar projectes, a innovar equips, a provar noves posicions.
0: Pel que fa a l'agenda castellera de la colla cubellenca, a banda de les diades del calendari català que tenen pròximament a Vilafranca i al Baix Penedès, la colla té la mirada posada en una sortida internacional que faran al setembre. Concretament, el pròxim 11 de setembre, una delegació d'unes 70 persones dels Castellers del Foix viatjaran fins a Ostende, a Bèlgica, per participar en el Festival Manifesta, on oferiran tallers castellers i actuaran conjuntament amb la colla dels Mànec que és de Brussel·les. El primer equip masculí del Club de Futbol Cubelles ja ha presentat el seu calendari de partits de preparació, els partits de pretemporada, els amistosos, que jugaran des d'ara fins que arrenqui la competició. A banda del triangular que han disputat en el partit de Festa Major, que també hi ha participat el Club Esportiu Cubelles, del Trofeu Primavera i el Sènior B del mateix Club de Futbol Cubelles, i on es van veure superats, per exemple, pel Club Esportiu Cubelles, l'equip ha engegat ja els entrenaments i, de fet, doncs, aquest triangular que van disputar dins de la Festa Major era pràcticament sense haver-se encara començat a entrenar aquesta pretemporada. Sí que el pròxim 22 d'agost tindran el primer partit amistós que podríem considerar de plenament pretemporada, serà a casa i contra el Corbera. També tenen partit previst el 29 d'agost, serà també a Cubelles i contra un dels equips del planter del Nàstic. El 3 de setembre es desplaçaran fins a Canyelles per jugar contra aquest equip de la mateixa comarca del Garraf. El primer equip del Club de Futbol Cubelles el 5 de setembre té previst rebre la visita del Pallejà, el 10 de setembre l'Atlètic Sant Just i el 12 de setembre, just l'endemà de la Diada Nacional de Catalunya, es desplaçaran al camp de la Penya Jove de les Roquetes. Ara per ara, aquests són els partits que ha tancat ja el primer equip del Club de Futbol Cubelles de cara a aquesta pretemporada que arrencarà ara aquest tram final d'agost i principis de setembre per preparar la competició.
3: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
0: bon
5: Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, tot i que hores d'ara doncs, tenim un dia radiant, amb cel clar, s'imposa totalment el sol i amb un ambient clarament més fresc després de les petites pluges d'ahir a la nit, que han refrescat i força. La temperatura ha baixat molt, s'ha situat entre els 22 graus de mínima, mentre que la màxima avui també quedarà més curta. Es notarà una clara baixada de la temperatura i per primer dia en tot el mes la màxima no arribarà als 30 graus, ja que se situarà entre 28 i 29, amb una humitat clarament més baixa. Res a veure amb la sensació de xafogó que teníem ahir. Tot i així, el temps serà variable, perquè al migdia poden créixer algunes nuvolades, o a la tarda tindríem estones de sol, sobretot a primera hora de la tarda, amb més núvols a mitja tarda, quan es taparà el cel, i aquest vespre, i sobretot durant la nit, podem tornar a tenir algunes pluges o ruixats de distribució irregular que es podrien allargar fins la matinada. Amb vents en conjunt febles, en cops moderats, amb una mica de mestral al matí i més aviat de garbí a la tarda, fent que la mar continuï molt alterada, amb forta maró la mateixa línia de costa. Compte a la zona marítima, que avui tindrem banderes vermelles i que s'han de respectar totalment, ja que la situació marítima pot ser complicada i ser un risc important per la seguretat de les persones. De cara a dia demà dissabte, esperem que el temps en conjunt doncs, sigui variable, amb cel força ennuvolat al matí, amb possibilitat d'alguna pluja feble i dispersa fins a mig matí. Després aniria aclarint amb alternança de sol i núvols a la tarda i en principi no esperem més pluges al final del dia i amb una temperatura que aquesta nit encara baixarà més, estarà al voltant dels 21 de mínima, mentre que la màxima demà envoltarà els 28 o 29 amb una humitat força baixa, amb vents de mestral al matí i més aviat de xaloc com mitjorn a la tarda, fent que la mar continuï moguda amb maró, baixant una mica d'intensitat respecte a avui. I diumenge, temps en conjunt també variable, amb intervals de núvols més abundants a primera hora del matí, mentre que a la tarda, al migdia, s'aclarirà imposant-se el sol, amb sol i núvols a la tarda i ennuvolant-se el cel al final del dia amb noves pluges de matinada i amb unes temperatures que es mantindran agradables de nit al voltant dels 21 graus de mínima, mentre que la màxima pot pujar una mica diumenge i acostar-se o situant-se entre els 29 i 30 amb una humitat una miqueta més alta. Vents febles en terrals a primera hora i marinades de mitjorn a partir de migdia i situació marítima a la baixa més tranquil·leta amb marejor.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes...

0: Entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: L'Ajuntament de Cubelles, en col·laboració amb el Consell Comarcal del Garraf, ofereix el servei Cubelles Vila Cuidadora, que ha adreçat a persones majors de 65 anys que es troben en situacions de soledat no volguda i necessiten acompanyament i suport. Un programa que aquest serà el segon curs que es desenvolupa aquí a Cubelles, i per conèixer millor com funciona, com participar-hi i tenir tota la informació, avui dedicarem aquesta estona a parlar-ne i ho farem acompanyats avui d'una banda d'una de les usuàries del programa Cubelles Vila Cuidadora, que és la Vicenta Rodero Bustos. Gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguda. Hola.
2: Hola.
1: També ens acompanya Mònica Romeu Hernández, tècnica comunitària del Consell Comarcal. Benvinguda. Gràcies per atendre'ns.
3: Hola. Gràcies.
1: I també l'Alexandra Corbilló, que és la regidora de Gent Gran. Benvinguda. Gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies a tothom. Bon dia.
1: I bé, comencem en primer lloc, doncs, per què es posa en funcionament, no?, aquest programa. Ara fa tot just un any aquí a Cubelles. Us trobàveu que hi havia aquesta necessitat de persones amb aquest programa, amb el problema de la soledat no volguda?
4: Bueno, nosaltres des que sóc regidora de la gent gran, la solitud no volguda sí que ha estat com un tema central de treball, de propostes per pal·liar els efectes d'aquesta situació social, que realment està sent una pandèmia. No només això també és una pandèmia, el sentiment de solitud no volguda, no només per la gent gran, sinó també ara s'està veient com està creixent el número de persones, d'adolescents i gent jove que també està patint aquesta solitud no volguda per com està estructurada la societat ara, amb tant de mòbil, tant de xarxes socials, doncs provoca aquest aïllament social. Llavors, bueno, com t'he comentat des de l'inici, que jo soc regidora de la gent gran, potser abans també es feia, no ho sé, ho desconec, però ha sigut un tema central perquè a nivell aquest sentiment de solitud no volguda té un impacte al benestar de les persones, tant a nivell emocional com a nivell físic. El tenir una xarxa que pugui ser el teu sostén, ja sigui des d'una trucada per "me falta sal" o una conversa, sentir-te escoltada o escoltat, sentir que pots compartir la teva situació, que t'entén, una amistat per riure, per fer una activitat. Tot això és importantíssim per la felicitat de les persones, tinguin l'edat que tinguin. I per això s'han posat en marxa diversos programes, i l'any passat van posar en marxa, juntament amb el Consell Comarcal, doncs aquest programa, i està anant molt bé. La veritat que està tenint una acollida superbona. Tenim la sort de que formin part dues psicòlogues maquíssimes que tenen una sensibilitat molt especial cap a aquest col·lectiu, i des de l'Ajuntament de Cubelles, doncs això, no? Som molt pro pal·liar els efectes de la solitud no volguda, que causen, doncs com et deia, no?, una persona que pateix solitud no volguda doncs pot patir depressió, pot patir degeneració cognitiva, pot patir menys mobilitat física. Vull dir que arran de patir una solitud no volguda té uns efectes físics, psíquics i emocionals molt durs, que cal que les administracions públiques doncs sentim aquesta responsabilitat per revertir aquests efectes, com propostes com aquesta. I llavors, bueno, doncs des de l'Ajuntament estem supercontentes de que avui tenim aquí a la Vicenta, que és un clar exemple de com està funcionant aquest... què passa, no?, quan l'administració posa en marxa aquest tipus de projectes.
1: De seguida parlarem amb la Vicenta, però explica'ns també, Mònica Romeu, des del punt de vista del Consell Comarcal del Garraf, com funciona, com detecteu cada cas, no?, cada persona, és a dir, no sé, en el seu dia, no sé, la Vicenta, com vau saber, no?, que es trobava en aquesta situació, i aleshores quins passos seguiu per incloure uns usuaris o uns altres al programa Vila Cuidadora. Com funciona?
3: Sí, nosaltres abans d'engegar el projecte vam estar fent una miqueta de coordinació amb tots agents comunitaris i agents socials que treballen en l'àmbit de les persones grans per explicar, no?, doncs el projecte que volíem posar en marxa i que poguessin fer aquesta difusió, pues, a totes aquelles persones que ja tinguessin detectades que estiguessin en situació de soledat no desitjada. Llavors vam estar fent tot un treball en xarxa, tots els professionals, per anar trobant, no?, doncs aquelles persones que podrien encaixar en el programa i que les podíem ajudar. Llavors, hem estat des de l'inici fins ara en continua coordinació, en que cada vegada que es detecta una persona, doncs ens la deriven. I també després, mateixes persones amb el boca a boca, doncs ens han contactat a nosaltres directament, amb el telèfon, no?, que ens poden contactar. I...
1: Sí, que el trobareu publicat a l'Ajuntament de Cubelles, no? Hi ha uns cartells també, hi ha aquest número de telèfon on la gent pot contactar si té sospites, no?, d'un veí o...
3: Exacte. Volem també, com aquest programa posa molta importància a la part comunitària, doncs això, no?, de comerços, veïns, veïnes, persones del municipi que coneguin o que també detectin una persona que es pot trobar en aquesta situació, pues, també ens poden fer la derivació.
1: Mm-hmm. I després, un cop dins del programa, la implicació de cada usuari, també com ho feu,
3: sí,
1: no?
3: Sí, llavors, quan ens arriba la persona, anem la Jèssica, que és la persona que fa les visites al domicili, i jo mateixa, i anem a fer una primera entrevista d'acollida i per conèixer la situació d'aquesta persona. I arrel d'aquesta entrevista, doncs, fem una miqueta un pla de treball que li diem, no?, de quines actuacions de què contempla el programa li poden anar millor per millorar, pues, el seu benestar emocional. Uh-huh. Llavors, dintre d'aquestes actuacions, doncs, fem les visites al domicili, que ens ajuda que la Jèssica ja estigui a la primera entrevista, perquè així ja coneix a la persona directament i ja no li és una cara nova en el dia que inicien les visites, sinó que ja s'han conegut prèviament. Després també hi ha els grups d'ajuda, no?, d'ajuda mútua, on es treballa el tema de la soledat, però també han anat una miqueta... Bueno, es van transformant arran de les necessitats o de la situació de cada persona, llavors potser ara s'estan convertint més en grups més socials, no?, d'anar a parlar, d'anar a passar una estona, no?, amb les persones que configuren el programa. Després també, aquests grups estan conduïts per una psicòloga, i llavors quan es detecta una situació, pues, que hi ha una situació, pues, potser més delicada, també podem oferir una atenció individual amb aquesta psicòloga. Uh-huh. Fem acompanyaments per sortir a passejar o per acompanyar a comprar. Fem trobades comunitàries també pel passeig, per anar a esmorzar. Intentem organitzar activitats, no?, sempre intentant, pues, acompanyar aquestes persones a lo que és a les activitats del municipi.
1: Mm. I això, que no es trobin, no?, sense ningú més, no?, que tinguin com a mínim aquestes estones per compartir amb altres persones. Una de les usuàries és la Vicenta. Vicenta, explica'ns, cuéntanos com t'ha anat a tu el programa Vila Cuidadora, què fas i de què t'ha servit?
2: Yo de mucho, y la he hecho mucho de menos a la Jessica, pero claro, también entiendo que tiene que tener sus vacaciones y sus cosas, pero la he hecho mucho de menos a la Jessica, y es lo mejor que me ha pasado desde que soy mayor y tengo el oído tan mal, porque me llevan al médico y ellas son las que hablan por mí, porque yo no oigo bien, no entiendo, y entonces estoy encantada con estar con ellas. Uh-huh. Con todas, con la Jenny, con la Jessica y con la... No me acuerdo nunca de tu nombre.
1: La Mónica.
2: Sí, sí, encantada. Y es lo mejor que me ha podido pasar. Eso sí que es verdad. Sí.
1: Porque antes, ¿cómo te lo hacías o qué feías?
2: Yo lo hacía... con personas que venían y me cobraban, y un sobrino mío me dijo: tita, si sigues así pagando a la gente, pues llegará un momento en que no tendrás dinero, tienes que buscarte algo que te ayuden para lo que tú tienes y te ayuden un poquito para que puedas ir bien. Y entonces fui a los servicios sociales y entonces es cuando me dijeron que fuera esto, y sí. Hace ya un año o más que están, y la Jessica me ha llevado muchas veces al médico, muchas veces. Uh-huh. Y ayer tuve que ir y vino mi amiga conmigo y echaba de menos a la Jessica.
1: Uh-huh. Y también des de quan et trobes sola o has viscut sola, és a dir, aquesta situació de...
2: Desde hace 20 años. Antes vivía con un compañero y se murió, y desde hace 20 años estoy viviendo sola. Entonces, pues he ido sola mientras he podido, pero cuando ya no he podido, pues...
1: ¿Perquè tens la família lluny? O...
2: No, es que no tengo nada más que mi sobrino y está afuera, no vive aquí en el pueblo. Entonces, pues claro, con él me comunico por teléfono, pero nada más.
1: Molt bé, suposo que amb ganes de començar el nou curs, no? Ara al setembre, tornar a veure la Jèssica.
2: Ja me lo ha dit.
1: Què li agradaria fer, a part del dia a dia? Quines activitats?
2: Bueno, el salir de casa como hoy mismo. Me han dicho que si quería venir, pues sí, porque estoy en casa, estoy solita, y ya le he dicho a ella que leo un poquito y me da sueño y me duermo, claro, estoy sola. Pero lo que me gusta es que me saquen de casa, porque es lo único que tengo. Pero yo solo, ¿a dónde me voy? Pues a la en casa, y eso no puede ser.
1: Molt bé. Bé, avui doncs ha pogut venir aquí a la ràdio a xerrar una estona.
2: És cosa nova per a mi, és la primera vegada.
1: Molt bé. Bé, no sé si doncs això, heu dit que les activitats que més valoren també al final és això, estar una estona amb altres persones, xerrar, no?, compartir, i potser tenir aquest contacte, no?, que si es troben en un moment que no... que necessiten ajuda o no saben, no?, tenir un contacte o d'algun dels companys o d'algú de Valtros, no?, que els pugui ajudar, oi? De cara a aquest nou curs, continuarà igual? No sé si hi ha cap novetat que ens vulgueu explicar.
3: Sí, no, continuarà igual, l'únic que, bueno, clar, a mesura que passen els mesos, no?, doncs els grups també van augmentant i les activitats també anem organitzant, doncs, més activitats, no?, ja hem fet una mica de vincle amb el CIS d'aquí Cubelles, que també pues, organitzem tallers intergeneracionals amb elles, no? I la relació ha estat molt agradable, llavors pues, amb ganes de continuar aquest curs. Vam fer també visites a la biblioteca, no? Per tenir... bueno, perquè sàpiguen també altres espais on poder assistir, llavors poder organitzar també alguna activitat allà. Estem, bueno, amb ganes i motivades per anar fent activitats.
1: Dins d'aquests grups ara mateix, quantes persones s'atenen dins d'aquests grups? I no sé si poden arribar a créixer o creieu que poden créixer.
3: Sí, ara, a dia d'avui, hem atès a unes 26 persones al municipi. Sí que és veritat que no totes van al grup, sinó perquè en funció de la situació de cada persona, doncs només fan les visites al domicili, depenent de si... si poden moure's o bueno, si poden anar o no. Llavors, bueno, sí que hi ha persones com la Vicenta que sí que fa visita a domicili i també va als grups, però en funció de cadascú pues, anem fent el seu pla individualitzat, no?, la seva atenció, centrada pues, en aquella persona. Llavors, bueno, ara en total són unes 26 persones que hem atès i potser... com a destacar és que és un grup obert, no?, que no hi ha un inici i un final, sinó que sempre doncs, saben que ens poden trobar allà. Llavors hi ha situacions, bueno, més que situacions, hi ha moments, no?, que podem ser més persones, altres moments que potser, no?, pues per situacions personals deixen de venir, però seguim una mica en contacte i després tornen, no?, és una miqueta un espai obert perquè vinguin quan tinguin ganes.
1: Molt bé, també és a partir de 65 anys, no sé si aquí també l'edat també influeix més o menys, i creieu doncs, que a mesura que avança l'edat també la situació doncs, es posa més difícil per aquestes persones, o com ho veieu?
3: Sí, bueno, trobem més dificultat en la mobilitat. Llavors, bueno, intentem adaptar-nos també a elles, a... Bueno, de fet, volia explicar un cas d'una senyora que ens va arribar, que ja té els 100 anys, no? I aquesta persona doncs, bueno, no pot sortir de casa per una estructura de l'edifici, i el que vam fer doncs, va ser que en comptes de que ella, no?, com no podia venir pues, al grup ni a les activitats, cada X temps pues, estem fent el grup a casa d'aquesta persona. No? Llavors també... ajudem així, no? Com podem, no? Anem buscant com alternatives per dir, bueno, com podem cobrir, no, aquesta necessitat d'aquesta persona de poder compartir amb altres persones una tarda. Llavors vam dir, pues podem venir, ens van dir sí, ens van obrir les portes de casa seva i vam estar allà amb ella. Mm-hmm.
1: Molt bé, no sé si voleu afegir res més, digues, sí. Alexandra.
4: Sí, jo volia afegir, bueno, una miqueta per això de l'edat, ho parlàvem amb la Mònica, que sí que se centra, bueno, hi ha un predomini de persones del voltant dels 80 anys, uh-huh. i és com un, bueno, pues llei de vida, no? Vas perdent mobilitat, vas perdent xarxa també, i és com que necessites aquest suport de manera més prominent. Però últimament s'estan afegint al grup persones amb més de 65 anys. Mm-hmm. I això, bueno, és com... personalment a mi m'ha sorprès, la veritat, però bueno, és com fer el símil, no?, amb els joves també, que pensem socialment que han de tenir com molta xarxa social, mm-hmm. i en realitat la realitat és que cada cop, pues, estem en un món més individualitzat i això té els seus efectes per totes les franges d'edat, inclús aquelles que pensem que sí que tenen aquest suport. La societat està canviant molt, de fet, també ho parlava, bueno, d'aquestes converses de vida, no?, que tens amb amics i amigues, i com vivien abans el dol, mm-hmm. que totes les veïnes, la família, com feien pinya per superar tothom aquest dol, mm-hmm. i com ara un dol es viu d'una manera molt, també es pot viure d'una manera molt de soledat, mm-hmm. i tot això, pues, està canviant en tots els aspectes, no? I bé, i jo crec que és la resposta a això de per què ara també s'està sumant persones de majors de 65 anys, no? Aquest canvi social que estava havent. I, bueno, i recollir una frase que ha dit la Vicenta, que ha dit, des de que estic en aquest programa em sento molt feliç. Mira, és que m'emociono i tot, no? I és com, bueno, que és la... Ui, madre mia.
1: És la motivació, no? S'ha emocionat, Alexandra.
4: Sí, perquè, bueno, portes tantes coses i de tants àmbits diferents, no?, en el meu cas, que quan connecto amb tota aquesta part social, que realment és com que l'ha vist molt, no?, perquè, bueno, jo també soc psicòloga i sempre he estat en l'activisme implicada i tot, no?, és com que ho porto a dintre, no?, totes aquestes accions socials, i llavors, bueno, pues de seguida quan connecto amb això i m'emociono perquè també tinc l'altra part que no és tan agradable de vegades, que també ho vas a sostenir, no?, per la posició en la que estic. I bé, pues, aquesta frase amb aquest programa, estic més feliç, doncs això és el motiu, no? Al final és l'objectiu d'aquest tipus de programes, i fixa que amb quina cosa tan senzilla, no? Perquè ha explicat coses com molt senzilles, d'una conversa, m'ha acompanyat el metge, i és com que pensem que al dia a dia aquestes accions tan petites són insignificants i en realitat tenen molt de significat. I és el que ens dona realment la vida, no? Aquest cafè amb l'amiga, aquella trucada a la germana o al familiar o amb la parella. Són aquests moments el que t'emportes a la vida, i quan tens una edat dius, mira, he tornat a ser feliç precisament per això. No t'emportes altres coses, sinó les experiències de vida i d'estar en companyia, no? I això és el que t'emportes.
1: Molt bé, Vicenta, no sé si vol explicar alguna cosa més.
2: No, ya lo he dicho todo, con estar encantada con el programa de unos y de otros, y que me lleven a un lado y a otro, es lo que más quiero, es lo que más feliz me ha hecho. Y luego llamándome Mónica, igual, digo, ah, pues yo sí que quiero ir, sí que quiero ir. Y cosas de esas así, pequeñas cosas hacen más grandes las cosas.
1: Sí, sí. Bé, doncs ara també coneix Ràdio Cubelles i mai té una estona. També diuen, no?, que la ràdio fa companyia, vull dir que és un dels mitjans que sempre està relacionat, no?, sí, també amb, sí, això. Doncs ja ho sap també, si ens vol sentir una estona, sentirà les nostres veus i dirà, mira, aquell noi és el que vaig parlar l'altre dia. Bé, doncs el programa de Cubelles Vila Cuidadora, que arrencarà, doncs, entenc, al setembre, no?, més tot i que no ha deixat de això, però sí que hi ha aspectes, no?, que amb el període vacacional, doncs, s'aturen, d'altres que tornen a arrencar, i sobretot, doncs, tenir present que hi ha aquest telèfon, no?, que trobareu en uns cartells i també a la web de l'Ajuntament, per si cap persona vol més informació o si vol sumar, no?, allà, doncs, es podrà posar en contacte amb vosaltres I entenc que la resposta aquí pot ser en qualsevol moment o doncs, la gent ja rebrà respostes, és a dir, aquest telèfon és accessible en qualsevol moment o...
3: Bueno, és millor que es faci una atenció de, o la trucada més de 9 a 1 del matí, que sempre llavors sí que és més fàcil que pugui respondre, perquè és, bueno, és el telèfon meu de la feina, i si en aquest moment no puc contestar el telèfon, doncs que m'escriu en un WhatsApp i quan jo vegi la trucada o el missatge, doncs contacto el més aviat possible. Però sí, si es vol donar resposta a tothom, clar.
1: Molt bé, doncs no sé si voleu afegir res més.
4: Sí, jo només afegir que les persones que vegin que tenen una veïna, el que has dit a l'inici, una veïna, una amiga, un familiar, que estigui en aquesta situació i no en plan, ostres, bueno, però potser solitud no volguda, no pateix, no cal, és com... una persona que vulgui companyia, que vulgui compartir, que li aniria bé, que pensis que a aquest familiar, a aquesta veïna, a aquest veí li aniria bé compartir i que no els hi doni vergonya, que de vegades, bueno, he parlat amb alguna bioàvia, oi, aquell grup però ja estarà format i potser, no sé, com jo que sóc tímida o tímid, i és en plan, és un grup supermaco, de seguida es fan... entre ells i elles, a més que ho porta, ho dinamitzen molt bé, les dues psicòlogues, i amb això no han de patir ni tenir vergonya ni res. I és un suma, aquests projectes sumen.
1: Fantàstic, doncs des d'aquí hem donat veu a aquest projecte de Cubelles Vila Cuidadora. Moltíssimes gràcies a Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran. Gràcies.
4: Gràcies, Pau.
1: I fins aviat, Mònica Romeu, moltíssimes gràcies per donar-nos tota aquesta informació.
3: A
1: gràcies.
3: Vosaltres, merci.
1: I Vicenta, moltíssimes gràcies i benvinguda i torna quan vulguis.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Moltíssimes gràcies i fins a la pròxima, que vagi molt bé.
4: Gràcies, adéu.
3: Adéu.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
5: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
6: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
5: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

condueixo sol, el cotxe sona fort. Trec els ulls per sobre teu i el moment ja és meu, com la llum decora tot per sempre bona sort. No tot el que brilla sempre serà or, però això sempre serà pur si m'hi estic deixant el cor. No tot el que brilla sempre serà

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc en Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. En el capítol d'avui clourem el repàs dels èxits de l'any 1973 que vam iniciar la setmana passada amb aquells que van arribar a la primera posició dels 40 principals o del Billboard americà.
0: Doncs sí, la setmana passada vam escoltar temes que s'havien passat una o dues setmanes encapçalant aquestes llistes. I avui, per tant, toca revisar les que s'hi van passar més temps.
1: Començarem amb una mica de marxa, la que ens ofereix el rock del cocodril.

0: Elton John es va passar 3 setmanes encapçalant les llistes americanes amb aquest tema que estem escoltant, Crocodile Rock. I ell mateix diu d'aquesta cançó que és una estafa en tots els sentits.
1: Sí, i també el lletrista i etern col·laborador d'Elton John, Bernie Taupin, era menys exagerat, però igualment deia que aquesta cançó havia sigut un petit divertimento.
0: De fet, la sonoritat i algun dels acords de la cançó, especialment la part del taralejat en falset, recorden altres temes del rock clàssic, i en particular a Speedy Gonzales, els autors de la qual van interposar una denúncia a Elton John per plagi, però la cosa va acabar amb un acord entre les parts.
1: Sigui com sigui, el single es va situar en els primers llocs a les llistes de vendes de nombrosos països i només als Estats Units ja va vendre més d'un milió de còpies, rebent per això la certificació de disc de platí. No està malament per una estafa o divertimento.
0: Gens malament.

0: També en Jim Croce va passar-se 3 setmanes en la primera posició del Billboard. Ara bé, en el seu cas va ser la suma d'una setmana amb Time in the Bottle més 2 setmanes del tema Bad Bad Leroy Brown, que és el que estem escoltant ara.
1: En Jim Croce era un cantant de folk i rock que va iniciar la seva carrera l'any 1966 i que no va començar a tenir èxit fins ben iniciada la dècada dels 70.
0: Bad Bad Leroy Brown va ser el seu número únic, número 1 de la vida, ja que, malauradament, un parell de mesos més tard de la seva publicació, o sigui, el 20 de setembre d'aquell mateix any, en Croce moria en un accident d'avió quan només tenia 30 anys.
1: L'altre tema que aquell mateix any va situar-se en la primera posició, Time in a Bottle, que esmentàvem abans, ho va fer posteriorment a la mort del cantant, la darrera setmana de desembre, a la qual hi hauríem d'afegir la primera de gener de l'any següent.

0: Aquell 1973 van ser moltes les cançons que van arribar a la primera posició dels Billboard i, per tant, el nombre de setmanes de permanència va quedar molt repartit.
1: És per això que els dos temes que van estar-s'hi 4 setmanes ja van ocupar posició de podi. El primer que ens trobem és a Paul McCartney amb Wings i la cançó My Love, que l'ex-Beatle va dedicar a la seva dona i companya en el grup Wings, Linda.
0: Va aparèixer l'any 1970 en el segon disc de la formació, que es titulava Red Rose Speedway. I ara anem pel segon classificat, que també es va passar 4 setmanes dalt de tot dels Billboard.

0: tal com hem dit, Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree del grup Don i Tony Orlando també es va passar 4 setmanes en el número 1, com la de Wings. Però li hem atorgat el segon lloc en la classificació perquè, a més, també va ser el número 1 de les llistes en altres 7 països més, entre els quals el Regne Unit, on Wings només va arribar al lloc número 9, tot i ser-ne originaris.
1: Per altra banda, aquest tema que estem escoltant s'ha convertit en un clàssic de la música amb una romàntica lletra que relata la història d'un presoner que al sortir de la presó torna a casa esperant trobar-se un llaç groc en l'arbre del jardí, tal com demanava en una carta enviada a la seva estimada. I arribant a casa, el que es troba són centenars de llaços, cosa que tots els viatgers de l'autocar ho anaven celebrant amb aplaudiments.
0: Una clàssica història americana de final feliç, vaja, com si fóssim al cinema. Tenim pendent saber qui va ocupar la primera posició durant més setmanes en el Billboard. Per tant, el deixarem de banda per escoltar aquells temes que més temps es van passar dalt de tot a los 40.

0: Doncs aquest és en Gilbert O'Sullivan, que en Get Down va ocupar el primer lloc durant 4 setmanes. Amb aquest tema trencava amb el to molt més romàntic de balades anteriors com Alone Again, Naturally, en què l'any anterior va arribar al número 1 dels Billboard i s'hi va estar 6 setmanes consecutives.
1: La lletra de Get Down, que podríem traduir com Baixa d'aquí, juga amb el doble sentit de fer com si estés dirigint-se a un gos trapella a qui li diu que baixi del sofà, però en realitat es dirigeix, com el mateix cantant irlandès admet, a una noia excessivament efusiva o carinyosa a qui intenta treure's del damunt.
0: Així doncs que el títol potser hauríem de traduir-lo com Surt d'aquí, no?
1: Sí, potser sí.
0: Sí? Bé,

El cantant valencià Joan Bautista Conca Moya, conegut com Joan Bau, va mantenir-se 5 setmanes en la primera posició de los 40 que, com és ben sabut,

0: ocupa aquell single que ha sigut més venut aquella setmana.
1: Aquesta cançó va ser censurada a la televisió i a les emissores de ràdio públiques degut al seu títol. Es deia, es diu, vaja, l'estrella de David, perquè el govern de la dictadura va considerar que el títol era pro-israelià, quan en realitat es referia simplement a un regal que una noia hebrea li havia fet al compositor i no tenia en absolut cap referència política.
0: No, efectivament, era com qui en lloc de regalar una estrella hagués regalat una creu, sí. I no per això hagués sigut un tema de polític, pro-cristianisme. Sí. Sigui com sigui, i superant aquests obstacles es va vendre més que cap altre en aquelles 5 setmanes. Qui sap si potser, gràcies a que havia sigut censurada, mai ho sabrem.

0: Amb Velvet Mornings, el cantant d'origen grec Demis Roussos va estar-se 6 setmanes a la primera posició de los 40, entre el mes de maig i juny. Coincidència que va fer que se la considerés també una de les cançons de l'estiu d'aquell any.
1: També hi va contribuir la tornada amb aquest Tricky Tricky Mon Amour, que barrejava l'anglès de la lletra principal amb aquest Mon Amour francès precedit de l'indesxifrable Tricky Tricky Tricky. Escoltem-lo.

0: Doncs sí, i tot i que no tenia cap significat en absolut en cap llengua coneguda, molts van voler-li adjudicar un contingut sexual i molt explícit.
1: Què dius? Ara no, home, no pot ser.
0: I tant.

0: Camilo Sesto va ser un cantant, productor i compositor espanyol amb un notable èxit, especialment la segona meitat dels anys 60 i la dècada dels 70.
1: Estem escoltant Amor a Mar, un dels seus temes més carismàtics, a la composició de la qual va comptar amb la col·laboració de Lucía Bosé, qui va aportar la lletra, mentre que la música va ser del mateix Camilo Sesto.
0: Precisament, com a compositor, ell també havia escrit cançons per al fill de Lucía Bosé, Miguel, i també per a molts altres artistes com Ángela Carrasco o Manolo Otero.

0: I aquí tornem a tenir el mateix Camilo Sesto, que amb Amor a Mar va estar-se 11 setmanes a la primera posició i a les quals hi va sumar dues més amb aquesta Todo por Nada, que és la que ara estem escoltant.
1: A part dels seus treballs com a compositor i cantant, Camilo Sesto també era productor i un dels seus espectacles més coneguts va ser l'adaptació al castellà de Jesucristo Superstar, l'òpera rock en què ell va representar el paper de Jesús.
0: Acabarem amb les dues cançons que van estar-se més temps en la primera posició de les dues llistes respectives.
1: A veure.
0: Començarem amb Roberta Flack, que es va estar 5 setmanes encapçalant el Billboard.
1: Som-hi.

0: Killing Me Softly és un tema que va ser gravat en primera instància per Lori Lieberman, amb música de Charles Fox i lletra de Norman Gimbel, basant-se en els comentaris que la mateixa Lieberman, la cantant, els va fer arribar després d'assistir a un concert de Don McLean, en què ella es va inspirar en la idea del títol Matant-me suaument amb la seva cançó.
1: Precisament el títol és el que va frenar l'èxit i l'acceptació de la cançó. Això va ser fins que Roberta Flack la va escoltar gairebé per casualitat i va interessar-se per ella. La resta ja va ser mèrit de la Flack, que amb la seva veu va convertir aquest tema en un dels clàssics que no s'han deixat d'escoltar mai.
0: Certament. I també hi ha contribuït el fet que l'any 1996 en van fer una versió el grup de hip-hop Fugees, aconseguint també situar-se en els primers llocs de les llistes.
1: Doncs en conclusió tenim que el tema deu ser bo, sí, perquè es canti com es canti, té èxit. I ara passarem a l'últim tema d'avui, que es va passar 15 setmanes des de mitjans d'agost fins a finals de novembre, encapçalant los 40 principales.

0: Nino Bravo, la prodigiosa veu valenciana que es va apagar als 28 anys, triomfava definitivament amb aquesta cançó que ens parla del Jardí de l'Edén fet realitat a la Terra.
1: L'orquestració d'aquest tema es va gravar a Londres, així com els cors, que si ens hi fixem pronuncien Amèrica amb accent anglès. La qualitat musical dels arranjaments, juntament amb l'extraordinària veu del Nino Bravo, ja era raó suficient per assegurar un gran èxit internacional.

0: Però a més s'hi va afegir la desgràcia de la desaparició del cantant, que es va produir 2 mesos més tard d'haver realitzat la gravació, amb la qual cosa el disc es va publicar pòstumament i això encara va disparar-ne més les vendes.
1: Doncs amb Nino Bravo ens acomiadem fins la setmana que ve, que iniciarem una nova sèrie en què us parlarem d'una de les estrelles femenines del rock and roll, ni més ni menys que de Tina Turner.
0: La millor. Per això, però, serà la setmana que ve. Mentre, cuideu-vos molt, amics.
1: Cuideu-vos tots.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Els Castellers del Foix han signat en la seva última actuació a Cubelles al Passeig Marítim la seva millor actuació aquí al municipi i gairebé la millor de la seva història, ja que van repetir la clàssica de 7 i els va faltar repetir el Pilar de 5 per igualar la seva millor actuació de la història, que és la que van fer doncs, abans d'acabar l'any a Sant Vicenç dels Horts el novembre del 2025. Per analitzar la situació de la colla, sobretot per presentar el que és també la seva nova junta, que s'ha decidit en una assemblea recentment, de fet l'endemà d'aquesta actuació històrica al Passeig Marítim. Avui rebem doncs, els membres de la nova junta dels Castellers del Foix. D'una banda, el nou cap de colla és en Joshua Moreno. Benvingut, gràcies per ser amb nosaltres. Benvingut a Ràdio Cubelles.
2: Moltes gràcies.
1: I bé, també el president passa a ser en Lolo García. Lolo, gràcies per ser amb nosaltres. Benvingut a Ràdio Cubelles. Un
3: Hola,
1: cop més.
3: Un plaer.
1: També el vicepresident és en Josep Sallent. Benvingut, gràcies Josep.
4: Hola,
1: el tresorer continua sent l'Eric Duran, no? Que repeteix, ja estava a la Junta, oi?
5: Sí, bueno, estava com a vocal, no? Ajudant a la tesoreria, però ara sí que passo de vocal a tesorer.
1: Molt bé. I també la secretària serà la Laura Sánchez. Gràcies per atendre'ns. Benvinguda.
6: Merci a vosaltres.
1: I bé, aquest canvi de junta es va decidir en una assemblea extraordinària el dilluns passat, que es va fer al Centre Social Joan Roig i Piera. Abans doncs, d'entrar a parlar més de Castells, no? Que és el més interessant, sens dubte, parlem una mica d'aquest vessant més social. En quin moment també arriba el fet doncs, de fer un canvi de junta i bé, com afronteu també aquest repte, com us arriba també aquest repte ara d'agafar aquesta responsabilitat al capdavant dels Castellers del Foix?
2: Bé, bàsicament la trajectòria que estàvem tenint a nivell tècnic és molt bona i a nivell social vam veure com que començava una mica a afluixar aquest nivell i vam decidir, dic, ostres, a veure com podem entre tots, sobretot millorar aquest nivell social, que no hi hagi tant de desgast, que no hi hagi tant de diguéssim, disputes internes, i vam decidir, ostres, doncs pues, perquè, com bé va explicar Lolo a l'assemblea, un model de junta una mica més, bastant més participativa, més concepte cooperativa, no? Una junta cooperativa. Tot això ho explicarà molt bé el Lolo, ell ho va clavar molt bé, va fer un resum molt bo de com és. I vam dir, ostres, per què no, la paraula no seria jubilar, no? Però podríem dir de fer un canvi de paradigma. Teníem un model i vam dir, doncs, l'única manera de poder reconduir aquest nivell social és agafant i dir, doncs, tombem i agafem una altra nova direcció, ja que batallar amb el mateix a vegades és, ostres, ja no veus tantes coses com abans, ja estàs desgastat, i vam dir, ostres, pàgina nova, totalment.
1: Sí que ha sigut una junta que també ha anat passant una mica els reptes que tenia la colla, no? De colla en formació a colla de ple dret, no? Consolidar una mica també els Castells. Ara creieu que cal donar un pas més, per tant, bé, no sé si...
3: Sí, exactament, sí, sí, sí. És el que comentàvem, no? Que en aquest, bé, al final són 7 anys de trajectòria, vam començar el 2019 i clar, hem tingut doncs, dues grans juntes. En aquestes juntes hi ha hagut després alguns moviments que són habituals en totes les entitats, però bàsicament hem tingut dues grans juntes i en aquell moment doncs, eren juntes doncs, molt, eren més robustes, eren més horitzontals, en el sentit que tenien més gruix de persones, perquè era necessari que fos així, perquè la primera junta era l'encarregada

0: De posar tot això en marxa, de posar la maquinària doncs, en funcionament, i per tant doncs, aquella junta liderada pel Joan Anton Gómez doncs, va fer aquesta feina i òbviament necessitava d'un grup de suport molt, molt potent, molt fort, no? I després venia aquesta segona fase que era la de la consolidació com a colla, que de fet doncs, des del punt de vista tècnic està plenament doncs, assolit, havent-nos convertit ja en una colla de set, perquè pel que fa als castells en si, realment comencem a fer castells el 22, perquè clar, el 19 comencem a posar-nos en marxa, 20 i 21 tancats a casa pràcticament tancats a casa per la pandèmia, per tant comencem el 22 i en molt poc temps. De fet l'any següent ja vam fer el primer castell de set, ara estem, doncs, ja hem fet dues clàssiques de set, aquest any portem ja 9 o 10 castells de set, i per tant necessitàvem una altra junta en aquell moment que també doncs, fos molt forta, molt doncs amb molt de pes, justament doncs, per acabar de consolidar. I ara pensem doncs, que toca un altre model. Un model doncs, en el qual doncs, hi hagi aquesta continuïtat tècnica, que de fet l'equip continua doncs, tot el mateix, i amb el reforç, a més a més, del Joshua com a cap de colles, el que fem és consolidar i reforçar aquesta comissió tècnica. I bé, doncs, des del punt de vista social hem cregut que calia era fer això, fer una junta potser una mica més prima pel que fa, una mica més, jo deia durant l'assemblea, de baix perfil, en el bon sentit de l'expressió, en relació doncs, a això, justament doncs, intentar doncs, que hi hagués un nucli que anés tirant el dia a dia sota minis, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores fer-la més col·legiada, de manera doncs, que tot donar l'opció que tota la Junta, que tota l'entitat, tots els socis, associats, castellers, doncs, puguin participar del que és la resta de la gestió en l'àmbit aquest més social, com comentava el Joshua. I tant poden fer-ho des del punt de vista estructural, escolta, jo vull formar part sempre, encarregar-me d'això, com si algú vol fer-ho de manera recurrent, diu, mira, jo en el dia a dia potser no hi podré ser, però sí que més o menys vull estar una mica a sobre d'aquest àmbit, esdeveniment, sanitari, el que sigui, i fins i tot aquells que digui, escolta, jo de manera esporàdica m'agradaria col·laborar, doncs obrir tot aquest ventall. És això, modificar una miqueta, fer un petit canvi de paradigma, tenint en compte doncs, que ja portem aquests 7 anys i que, per tant, entenem que ara calia obrir una nova etapa.
1: Hi ha cap projecte concret o cap manera de fer nova que creieu que sigui, doncs, que es vulgui posar ja sobre la taula o que creieu que ho representi, no?, ja d'inici?
2: Bàsicament, ja el model que volem implantar és el, com bé ha dit el Lolo, és més social, i sobretot el que ens interessa és que s'obri a petició de la gent. És a dir, si algú té una idea, la Junta només posarà les eines, la voluntat, òbviament, però ja no lideraran aquest aspecte. O sigui, la Junta lideraran l'aspecte més, ho diu l'Estatut, o sigui, el que legalment es necessita, però aquí obriríem molt més aquest ventall a poder qualsevol persona, simplement que presenti la idea, les eines se'ls proporciona, i entre tots podem abarcar si necessites mans, tindràs mans a nivell econòmic, si és eficaç i està dintre dels números, endavant. Ja no serà el, ostres, a veure què diu la Junta, a veure què diu la Junta, sinó justament al contrari, què dirà la colla? Jo presento un projecte i en funció del que hi hagi de la colla, tant els votants que diguin que sí o els votants que diuen que no, doncs anirem reconduint la barca, no? Més cap aquí, més cap allà, més gent hi hagi, més activitats farem, si hi ha menys gent, llavors ens dedicarem més en un apartat més tècnic casteller, i d'aquesta manera pues, és una mica el que voldrà la colla. Més que el que vol un grup de persones, la visió que donarà és el que vol la colla en general.
1: I bé, en la manera de fer castells heu dit que hi haurà continuïtat, però no sé si aquesta continuïtat també, quins són els nous reptes que van apareixent, perquè clar, cada vegada doncs, heu anat pujant de pisos, ara esteu doncs, fent castells de set cada vegada més recurrentment, i en algunes altres entrevistes sempre dèiem bé, que potser un dels aspectes era la pinya, no?, que calia treballar-la més, o que potser feia falta gent també per sumar i tenir més pinya per poder assajar millor, no?, tots aquests castells de set. No sé si en aquest aspecte el de la pinya també doncs, hi voleu afegir cap novetat o teniu res a dir.
2: Bueno, a nivell de pinya el que treballarem serà molt més tècnic, és una idea més en equips, ho explicaré d'una altra manera també. En equips vol dir que cada rengle del castell, és a dir, molt resumidament, el seu baix tindrà les seves crosses, tindrà el seu contrafort, tindrà les seves primeres mans, els seus laterals, i intentarem que es mantingui així de cara als castells de set en amunt, perquè considerem ja que a partir dels castells de set la tècnica és molt important i sobretot la repetició, els assajos, l'entrenament, el coneixement, la confiança, és molt important. I d'aquesta manera, com que ja podem plantar batalla amb castells de set amb un bon equip i a base de repetir, tindrem més seguretat, més confiança i podrem portar-los a moltes més places. I amb decisions que haguem de fer per fer castells de 6, aquí serà el moment de dir, ostres, doncs anem a provar, anem a innovar projectes, a innovar equips, a provar noves posicions i tot això. De fet, aquí tenim l'Eric, que ja és un membre del tronc molt actiu, val? Josep, que comença a estar molt també en el tronc, sobretot en castells de 7, bueno, ja es nota, perquè cada cop triguem menys a l'hora de fer castells de 7, o millor dit, de preparar gent per castells de set. Abans costava molt, eren els mateixos i havies de fer com una inversió molt de temps per preparar aquesta persona. Ara hem vist que ho podem agilitzar, pues, treballant més en aquest factor d'equip, o sigui, redueix el temps.
0: Sí, després quan el gruix és com totes les colles, no? Sempre intentes tenir el màxim de gent possible perquè és necessari, però fins i tot, jo que sé, ara aquest any que hi ha concurs, a les grans colles que participen diumenge, doncs també fan aquesta cerca, no? aquest truc a la porta de la resta de colles que no s'han classificat per diumenge per intentar obtenir la màxima de pinya possible, no? Al final és això, intentar doncs també acabar doncs de consolidar, de traure també doncs el màxim de gent possible, partint d'aquesta realitat que sempre costa, però no, ja et dic, a Cubelles i a tot arreu, qualsevol colla que li preguntis, per molt gran que pugui ser o per molt bo que sigui el seu moment actual de forma, sempre et dirà que, home, haurien de venir 20 persones més, haurien de venir 40 persones més, no? Però bé, en això també treballem i per això també piquem molta pedra per intentar doncs, que al final d'any el creixement vegetatiu de la colla sempre sigui positiu, que sempre hagis acabat l'any amb més gent de la que vas començar i, òbviament, doncs, intentar doncs, que el gruix social, la massa social de la colla sigui doncs, la màxima possible. I tant.
1: I de les últimes actuacions també ha anat la mar de bé, sobretot doncs, l'última de festa major, el passeig marítim. Per tant, doncs, un 2026 que bé, si s'acabés ara també ja deixaria un bon regust de boca, però no sé si teniu també més objectius ara doncs, del segon tram de temporada. Què ens podeu avançar?
2: El segon tram de temporada, ara, després de festa major, seria el moment de, bueno, de veure... de mirar-nos cara a cara i dir, vale, hem arribat fins aquí, valorar com ha anat el primer tram. Sí que és cert que hem reservat diades molt importants de cara ja a aquest últim tram. Llavors ara faríem com una petita transició a, bueno, festa major, disfrutar, descansar, sobretot mentalment i físicament, i encarar de cara ja, això ja arribaria cap al mes d'octubre, agafar molta força ja. O sigui, és un tram amb unes diades, algunes d'elles molt importants. Tenim ja, bueno, tant a l'octubre com a principis de novembre, perdó, aquestes ja són reservades per fer castells exclusivament de set, i per fer això ja pues, hem fet aquestes proves d'inici de temporada, que hem pogut portar castells de set ja no només amb diades molt grans, sinó amb diades una mica amb menys participació, però com bé he dit, aquest treball en equip ha donat el seu fruit, el 3 de set el portem molt ben consolidat. És un castell que el podem portar ja no amb tanta por, ja ens l'estem començant a creure molt més, i d'aquesta manera ens permet almenys portar pas ja un castell de set a qualsevol plaça que ens puguem imaginar, excepcions de, bueno, evidentment de quantitat de persona que vingui, podem tenir alguna baixa d'última hora d'algun tronc, això evidentment és totalment normal, i llavors aquí ja treballaríem d'una altra manera, però sí, al final de temporada està igual o millor.
1: Pel que fa a la diada de festa major, només li va faltar el Pilar de 5 per igualar la millor actuació de la colla, no? Bé, això segons no, els barems, tot i que hi va haver un 7 de 6 que doncs, hi pugen molts més castellers i potser fins i tot, no, depèn de com, podríem
0: aquesta
1: dir
0: que
1: és gràcia, més
0: complicat. Aquesta era la gràcia, justament perquè pot pujar molta més gent i clar, llavors tothom se sent més partícip. Sí, va ser maco, sí.
1: I bé, però això va quedar doncs, una segona clàssica de set, la segona clàssica de set de la història de la colla, i poder-la fer a casa, també quina valoració en feu, i això, també doncs, quan podreu repetir, o creieu que es podrà repetir també la millor actuació que vau fer l'any passat?
3: Sí, bueno, jo com a valoració crec que va ser molt bona. Jo, sincerament, no esperava fer la clàssica a la Festa Major, no? El 4 no l'acabàvem d'encaixar molt bé a nivell de pinyes, no? I quan pujàvem els segons, vam pujar, vam veure que quadrava, després quan va pujar tot pues, vam veure que no estava ben quadrat, però bueno, vam aguantar i vam lluitar tothom, tant la pinya com el tronc, i al final el vam aconseguir fer. El 3, com ha comentat el Joshua, pues, ja el tenim molt per la mà, però no ens hem de confiar. I bueno, el 7, que és el segon, no? Si no m'equivoco, de la nostra història, i la torre, que també la tenim molt per la mà també. I sí que ens va faltar aquest pilar de 5, no? Que l'estem assajant, l'hem fet amb 3 variacions a l'assaig, però encara falta una miqueta més de confiança, no? per poder arribar a tirar a una plaça amb, bueno, amb confiança, no? I sabent que ho podem fer.
1: Després, bé, ens deia el Joshua que sobretot doncs, serà el tram final de temporada quan tornareu potser a provar, no?, de superar-vos, no?, o de, com a mínim igualar aquesta millor actuació vostra. Ara, doncs, aquestes diades que teniu pròximament, què teniu previst fer? No? Hem vist que al calendari teniu Vilafranca, i després també aneu teniu una altra actuació al Vinyana, pot ser?
0: Sí, a les peces allà al Vinyana, entre el Vinyana i la Bisbal.
4: El Vinyana sí. És més endavant.
0: Sí, sí, el Vinyana és una mica més endavant, però ja tenim les peces que també vam anar l'any passat. I bé, al final la idea sempre es consolida, no? Perquè si ho mires fredament és el que dèiem, és que el 2023, el 2022 vam fer el primer castell de 6, el primer 3 de 6 que vam fer, encara en camisa blanca, amb mascareta, nevant allà a Santa Coloma de Gramenet, un 3 d'abril, i fixa-t'hi, no? Aquest any en portem 9, hi ha dues clàssiques de 7, i al final, objectivament parlant, amb el cap una mica més fred, és consolidar això, perquè no és fàcil, requereix de molta gent. A més, estem tenint l'oportunitat, això el Josep ho pot explicar molt bé, doncs que, bueno, fins i tot el que ha comentat ara l'Eric, no? Que tot i no tenir, ben desmuntar un primer peu del 4 de 7, després ja el vam tirar amunt, i tot i que el castell no acabava d'estar doncs, ben equilibrat de mides, ja tenim l'experiència, no? I doncs aquesta pràctica doncs, com per poder-lo carregar i descarregar amb força solvència, no? I jo crec que és un tema important també, i aquí el Josep ho pot explicar molt bé, doncs això, que al final també ho apuntava el Joshua, podem anar canviant peces, ell ha fet el seu primer castell de 7 com a segon, suposo que l'experiència és al·lucinant, no?
5: Molt, molt.
1: I a català ha passat la pilota de Josep.
5: No, va estar molt bé l'experiència, i això, hem de continuar així, en castell de 7.
1: Bé, un 4 de 7 que va ser treballat, no? Ja ho heu dit, sí. però bé, això sí, també sí. Després, no? Suposo que la sensació que quan tot surt bé
5: és bastant gratificant, perquè hi ha feina darrere, hi ha un assaig darrere, molts assajos darrere, molts esforços, i quan surten les coses, pues clar, veus que tothom, clar, coordina la pinya de tothom, pues clar, val la pena l'esforç.
1: Sí, sí. Bé, es va notar també la gent que s'havia acostat fins al passeig marítim a veure-ho, també us va donar suport. A més, doncs això, la coincidència que arrenca la Festa Major, també doncs hi havia molta gent allà al passeig marítim, sí, donant-vos suport. Uh-huh. Les pròximes actuacions aquí a Cubelles, quan seran? Perquè també, doncs, no? Una de les vostres voluntats aquests últims anys també ha sigut anar acostant el fet casteller també cap a Cubelles, organitzant diades doncs de més o menys nivell, però diades aquí a Cubelles. La següent cita aquí, sabeu quan serà? Serà aquest 2026, tornarem a tenir castells aquí a Cubelles? O...
0: Ja sé, la Verema, que no és pròpiament una diada, però que ens fa molta il·lusió sempre, perquè és la primera vegada que vam fer una actuació de 3 rondes, eren castells de 5, sí, no? Els puristes diuen que això són castells, que són construccions, no? Que posar dosos a sobre de segons, això no és un castell, però bé, en tot cas, per nosaltres va ser com una estrena, però bé, diada com a tal aquí a Cubelles no n'hi ha cap. No? No.
2: Ja passaríem l'any que ve, d'acord, ja començaríem, i sí que és cert que tenim, a part de les que ja hem pogut veure aquest any, val? Portaríem un altre cop, intentaríem portar, evidentment, grans diades, amb grans colles, i sí que hi hauria la intenció, almenys és el que estem intentant tancar. Jo tinc el contacte d'algunes colles, sobretot del Pirineu, i ara intentar aproximar aquestes colles que són de muntanya, portar-los a la costa, i nosaltres poder fer també un intercanvi pues, a la inversa, o sigui, fer una diada cap a, cap a la muntanya. Tenim bon contacte amb els de Sort, tenim bons contactes també amb els d'Andorra. Llavors la idea seria, evidentment seria difícil trobar, no? Perquè costa trobar un intercanvi que és anar i tornar i sempre has de quadrar dates, però la idea estaria allà i seria portar, evidentment, ja aproximant-se cap a l'estiu, perquè evidentment la gràcia seria portar-los allà on el que no tenen allà, que és la platja, i poder disfrutar pues, un dia de germanor entre les tres colles. No només fer castells, sinó aprofitar, també podríem organitzar pues, un dinar, un sopar, bueno, això ja s'hauria de parlar, seria més que diada com a tal, a part de castells, també seria més social. El mateix que quan anem nosaltres allà ens tractant de meravella, doncs seria tornar-los aquest favor.
0: Mm-hmm. I seguir difonent tot el fet castellà. Aquest any doncs, hem tingut tota una jove de Tarragona aquí a Cubelles, mm-hmm. nens del Vendrell, bordegassos, fent castells de vuit, i fins i tot doncs, la jove Tarragona doncs, veient el primer folre, com a mínim, que tinguem documentat, el segle XX seguríssim, el segle XIX sabem que es van fer castells a Cubelles, però no tenim el programa, tot i que en aquella època un folre a Cubelles seria complicat, però bé, en tot cas, doncs, ja vam fer els primers castells de 8 documentats al municipi, nens del Vendrell i Bordegassos, i ara fins i tot doncs, ja hem pogut fer amb aquella torre de 8 que vam fer la jove de Tarragona, per tant, intentant també inocular aquest virus casteller també entre tota la població del municipi. Mm.
1: I bé, també els últims anys una de les característiques dels castellers del Foix és que també heu anat fent sortides internacionals cada any, i aquest any diria que no és una excepció, no? A la gent de tenir una sortida fins a Bèlgica, oi? No sé si ens podeu explicar en què consistirà aquesta experiència.
3: Sí, correcte. Aquest any anem a un festival que es diu Manifiesta. Està a la població d'Ostende, que toca la platja d'allà de Bèlgica, i bueno, és un festival que a part de música, no?, també hi ha molts tallers, hi ha molt... això t'ho explicarà millor el Joshua. Bueno, justament l'any passat, no?, era el nostre objectiu anar al festival, i per diferents motius de l'organització es va traspassar a aquest any 2026, però ens van convidar tant el Joshua com a mi per anar al festival, viure al festival, saber pues, com ho gestiona, no?, i per què. Sapiguem també si podíem, si era viable, no?, fer castells i com ho podríem fer allà.
2: Bé, com ha dit l'Eric, és exactament així, i diguéssim, el tema principal d'aquest festival, a part de música, és molt alternatiu, és més bueno, una variant més d'ideologia més d'esquerra, molt, bueno, a part de, com he dit, de música i actuacions estil teatre, circ, una mica de tot, també hi ha molt de, com ho diria, a part de la seva propaganda, com ja ho marca el festival, hi ha moltes persones que expliquen en els seus actes, inviten a famosos, per exemple, si no m'equivoco, l'any passat hi havia la neta del Che Guevara,
3: sí, podria ser,
2: i venia pues, a xerrar, a explicar les seves experiències, o sigui, és una vessant molt general. I bueno, les persones que ens van invitar ens van explicar una mica el motiu de per què es feia, vam conèixer tot des de manera voluntària els treballadors, entre cometes, des de les persones que et porten amb furgoneta de l'estació fins al festival, des dels que et serveixen, des de que els guien, tots aquests són de manera voluntària, és una passada, o sigui, tanta gent voluntària, o sigui, vamos, no ho he vist mai jo. I, bueno, la regla en què ens invitaven era... hi havia un antropòleg, no recordo el nom, evidentment, que a la seva portada va ficar una pinya de castells de les persones. I, bueno, per A o per B, una persona que treballa allà, treballa de manera voluntària també, que coneixia el que feia el festival, li va dir, ostres, jo sóc de Catalunya... això són castellers, són, bueno, que conec bé, i va dir, ostres, doncs anem a posar-nos en contacte, que vinguin i que facin una mica de la demostració de per què està la pinya a la portada, anem a portar els de la portada. I bueno, bàsicament es van posar en contacte amb nosaltres, vam acceptar, vam veure que era mínimament viable, i evidentment amb una feinada impressionant per mobilitzar una colla castellera d'un país a un altre per fer castells. Has de comptar que tenim canalla, tenim gent gran, tenim gent de totes les edats, l'has d'assegurar des del primer pas de sortir de Cubelles fins a l'últim pas quan arribes. Això és una logística impressionant. I tot i així, els d'allà es van portar molt bé amb nosaltres quan vam anar en representació, o sigui, teníem tot estructurat, i sincerament, o sigui, serà un viatge que anirem a fer castells, però la invitació, a diferència de quan vam anar a Alemanya, que allò ja era més una contractació per veure castells, no? Perquè ens entenguem, el Festival de Música és, o sigui, som uns invitats perquè puguem explicar, perquè puguem no representar i fer un castell i marxar, sinó era lo contrari, és més social, si farem un taller, parlarem amb la gent d'allà vindrà i si no parlarem en català, parlarem en castellà, si no en castellà, en anglès o en francès. O sigui, molt més participatiu. No venir, actuar i marxar, sinó venir, quedar, disfrutar i demostrar. Però bueno, considero que és un viatge molt productiu i que aprendrem moltíssim, tant ells de nosaltres com nosaltres d'ells.
1: I quants castellers podreu anar fins allà o teniu previstos anar fins a Bèlgica? Quants,
3: sí, aproximadament quants som uns 70, unes 70 persones, comptant a castellers, acompanyants i grallers també.
1: Molt bé, i estareu allà 2-3 dies?
3: Pues mira, marxem d'aquí el dia 11 de setembre, el dia de la diada, cap a les 3 de la tarda, i tornem el 14, agafem allà el vol a les 9 de la nit i arribem aquí sobre les 11. O sigui, estem 4 dies, el festival és dissabte i diumenge, però bueno, dilluns mentre arribem i el dilluns 14, doncs ja tornem i ja farem alguna cosa per allà.
2: I m'agradaria afegir també que, a part de la sortida castellera, és una bona oportunitat perquè coneixerem també una colla internacional que juguen a casa, que són els Maneques de Brussel·les, i tindrem l'oportunitat de que ells vindran al manifesta, al festival, farem una actuació conjunta, o sigui, ens ajudarem, aprendrem entre tots, i és, sincerament, crec que és la primera vegada que compartiríem plaça amb una colla internacional i a casa seva. O sigui, normalment és rebre les colles internacionals, doncs aquest cop nosaltres tenim l'oportunitat d'anar allà, i tot i que no és Brussel·les, perquè és l'Ostende, està una mica més lluny, però ostres, és el seu país i podríem dir que juguem a casa seva.
1: Doncs vam repassant l'actualitat dels castellers del Foix amb la nova junta, amb l'única que no hem pogut parlar amb la Laura Sánchez. Laura, bé, no sé si vols dir res, un missatge, ni que sigui breu.
4: No, realment, clar, fa molt poc que estic, no, aquí a la colla, i sí que és veritat que això enganxa, i des d'aquí animo a la gent a que ho provi una vegada o dues vegades, perquè això enganxa i si t'agrada et quedaràs, i necessitem compromís també, perquè la gent, clar, ve alguna vegada, ve assaig, ve a diades, però després no ve a alguns assajos, no, necessitem també compromís, si els agrada i ho adeixen, necessitem gent que vingui.
0: Va venir un dia a acompanyar la nena i ha fet de baix, ha fet de cross, ha fet de tot aquí. La junta, el que calgui.
5: Això que tots va quedar igual, eh?
1: I t'anava a dir, Laura, doncs aprofita i fes la falca. Quins dies feu assaig? Com pot venir la gent? Com us pot seguir, també? On us poden trobar?
4: Vale, a les xarxes socials, a Instagram, a Facebook,
0: a X, a Twitter.
4: Fem assajos els divendres, a les 7:30 a la canalla i a les 8:30 als adults. I en principi ja està, perquè fem, bueno,
0: anem, sí, si no el boca orella, ja, perquè al final ens coneixem tots, vull dir, sí, que qualsevol, sí, membre de la junta que algú es trobi pel carrer li pot dir que no hi ha cap problema, o un altre casteller que ja ens ho farà saber, però més o menys els canals són aquests, sí, sí.
1: Doncs queda tot dit, moltíssimes gràcies. Avui hem rebut, doncs, la nova junta dels castellers del Foix, encapçalada, doncs, pel president Lolo García. Ens han acompanyat avui també en Josep Sallent, que és el vicepresident dels castellers del Foix, la Laura Sánchez, secretària, gràcies per atendre'ns també, l'Eric Duran com a tresorer, en Joshua Moreno, que és el nou cap de colla, i que bé, l'Àngel Moreno continuarà com a cap de colla també,
2: correcte,
1: que ha estat el cap de colla, doncs, des dels inicis dels castellers del Foix. Moltíssimes gràcies i moltes sort i encerts també en aquestes noves responsabilitats que feu amb els castellers del Foix, i ens tornarem a veure aviat aquí a Ràdio Cubelles, tan aviat com tinguem notícies vostres també us anirem convidant. Moltíssimes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies.
6: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

El món es pot mesurar en quilòmetres, però també en dies. Amb aquest concepte, podem obrir el llibre d'avui on trobarem una aventura que desperta el desig de viatjar, on hi ha un rellotge que marca un repte i on la imaginació avança tan de pressa com els seus protagonistes. Benvinguts a Entre Històries, un espai literari de Ràdio Cubelles. Soc Javier Adeva i en aquesta entrega obrirem les pàgines d'una de les grans novel·les d'aventures de tots els temps. La Volta al Món en 80 dies, La Vuelta al Mundo en 80 dies, Le Tour du Monde en Crete Banjouf. Bueno, vaig millorar una miqueta, poqueta a poqueta, el francès. De Jules Verne, el Julio Verne de tota la vida. Bueno, aquesta obra que ens parla del viatge, de la puntualitat i d'una pregunta molt simple. Es pot guanyar una aposta quan el món sencer sembla posar-se en contra? Vet aquí que una vegada hi havia un cavaller anglès anomenat Phileas Fogg, un senyor metòdic, discret i tan puntual que gairebé sembla governat per un rellotge. Un dia, el Reform Club de Londres accepta una aposta sorprenent, donar la volta al món en només 80 dies. Fogg surt de Londres amb el seu nou criat, Passepoot, conegut per molts també com Picaporte. A partir d'aquí comença una cursa plena de trens, vaixells, ports, ciutats imprevistos. El viatge passa per Suez, l'Índia, Hong Kong, el Japó, els Estats Units i de nou a Europa, convertint cada parada en una petita aventura dins de l'aventura. Durant el trajecte apareix l'inspector Fix, que sospita que Fogg és el lladre d'un banc i el segueix amb la intenció d'arrestar-lo. També coneixem Aouda, una jove rescatada a l'Índia, que porta emoció i humanitat a una història que podria semblar només una cursa contra el temps. Quan Fogg creu que ha perdut l'aposta per arribar tard a Londres, descobreix que, viatjant cap a l'est, ha guanyat un dia sense adonar-se'n. Així, el temps, que semblava el seu gran enemic, es converteix finalment en l'aliat que li permet vèncer. Un dels grans atractius d'aquesta obra publicada al 1873 és la sensació de moviment continu. La novel·la ens porta d'Anglaterra a Egipte o de l'Índia al Japó, i cada parada aporta un color diferent a la narració. Per això, la lectura es fa tan amena, ja que l'autor no només explica una aposta contra el temps, sinó també una volta al món plena de paisatges, cultures i sorpreses. Verne construeix la història com si fos un diari de ruta o un compte enrere. Dia rere dia, escala rere escala, on sempre hi ha un transport que cal agafar o un retard que amenaça l'aposta o un obstacle inesperat. Això dona al llibre un ritme molt àgil i fàcil de seguir. Els personatges principals també són essencials. Phileas Fogg representa la calma i l'autocontrol, mentre que Passepoort aporta humor i energia. Ouda dona emoció i Fix encarna la sospita constant. Junts fan que el viatge no sigui només geogràfic, sinó també humà. Arribats a aquest punt, posarem una mica de música, ja que, entre històries, relacionem els llibres amb altres llenguatges, com el musical. I si parlem de La Volta al Món en 80 dies, avui la cançó triada és La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, interpretada per Mocedades. La connexió és clara i evident perquè aquesta cançó va convertir l'aventura de Verne en una cançó famosa i fàcil de recordar. El tema té el mateix esperit de la novel·la: moure's, descobrir jocs nous i creure que el món es pot recórrer amb entusiasme. Així que, sense més dilació, intro música.

Una obra tan popular com La Volta al Món en 80 dies ha tingut moltíssimes adaptacions. Una de les més estimades és la sèrie de dibuixos La Volta al Món de Willy Fogg, que transforma els personatges en animals i apropa el relat als nens i nenes sense perdre l'essència de l'obra original. També cal destacar la pel·lícula de 1956, Around the World in 80 Days, amb David Niven com Phileas Fogg i Cantinflas com Picaporte. Aquesta versió converteix la novel·la en un gran espectacle cinematogràfic, ple de color, humor i moviment. Cantinflas, especialment, dona al criat una energia còmica molt recordada. Una altra versió coneguda és la de l'any 2004, amb Jackie Chan. És una adaptació més lliure i orientada a l'acció, on Passepoch guanya molt protagonisme a través de l'humor, les persecucions i les arts marcials. Potser s'allunya més del to original, però manté la idea central del món com un escenari ple de reptes. Avui hem obert les pàgines de La Volta al Món en 80 dies, una novel·la fascinant, que funciona molt bé perquè transforma la geografia en emoció i el calendari en suspens. Phileas Fogg i la resta de personatges fan que aquest viatge sigui més que una ruta. Aquesta és una història sobre confiança, persecució i descobriment. Cada país aporta una nova imatge i cada dia que passa en recorda que el temps és el gran protagonista. Potser aquest és el gran ensenyament que ens vol transmetre Jules Verne. El món pot semblar immens, però la literatura té aquesta màgia: fer-nos viatjar per tot arreu sense sortir de les pàgines d'un llibre. Moltes gràcies per haver compartit amb mi aquest viatge per al món. Ens tornarem a trobar aquí, a Ràdio Cubelles, la setmana vinent, tant en directe com en el format digital, i també a Spotify a la tarda. Així que, estimats radioients, fins aviat, aquí, a Entre Històries.

Doncs ja tornem a estar aquí, com he dit, aquí a la maleta de la Guspireta, aquí us parla la Txell Marcilles i, com sempre, amb el millor bon rotllo i el millor positivisme a començar el programa d'avui. I hem començat Por Todo Lo Alto. Avui tenim un programa de rock and roll. Aquesta setmana ja comença a notar-se l'ambient primaverenc. Han marxat les pluges, es va anul·lar el cobermut, per desgràcia nostra. Què hi farem? Ja tornarem, com diu, amb més força a l'octubre, el 3 i 4 d'octubre, si no canvien de dies. Ja us anirem informant. Doncs això, comencem amb bon rotllo. De moment les pluges les hem aparcat i tenim una mica de solet i s'acosta ja el canvi d'hora, la Setmana Santa per alguns, i pels que no, doncs a gaudir igualment. Hem començat amb Antonio Sorgentone, amb Pete Pete. És una cançó que em porta superbon rotllo, em recorda el Hollister, la primera vegada que la vaig escoltar, el Dani la tenia posada i la posava reiteradament al Hollister, devia ser alguna llista que tenia, i em va enamorar aquesta cançó, l'he posat a les meves punxades i la porto aquí pels oients de Ràdio Cubelles. Espero que us hagi agradat, aquest senyor no té desperdici, bueno, cap que els que porto jo, a veure, m'ho haig de dir jo, per això no tinc abuela, com diuen, i dir-vos que té una altra cançó que m'anava Boogie Boogie Boy, Boogie Boogie Boy, o alguna cosa així, després us ho dic. I res, que és una passada d'home i m'encanta. Dit això, avui tenim un programa replet de greatest hits, avui m'ha donat la gana perquè jo lo valgo, i perquè vosaltres lo valeix més, de portar greatest hits dels que a mi m'encanten. Ja sé que els he portat alguna vegada, però avui volia aportar bon rotllo per doncs, començar la setmana i seguir amb el bon rotllo tota la setmana fins que s'acabi. I ara passem a un altre que també he posat des del primer dia i l'he ballat des de l'any 2017 que estic en aquest món, amb el que m'encanta, que és el Dion, i una cançó que es diu Run Around Sue, que la podem ballar amb rock and roll o amb swing, en aquest cas l'indie hop. Us deixo amb ell, Run Around Sue.

Doncs diem adeu al senyor Dion i diem hola al Charlie Rich amb una cançó que m'encanta també. És que ja us he dit abans que avui era el dia dels greatest hits. Greatest hits per ballar i passar-ho bon rotllo i posar-ho guai, que ja ens ho mereixem. Amb els nostres dia a dia ja ens ho mereixem. I aquest senyor, el Charlie Rich, té moltes cançons. Una cançó es diu Wild Wild i aquesta Rebound, que, bueno, no té paraules. Avui, la veritat, que per molt... Em faig un trabalengües. Per més que ho expliqui, no s'aprecia fins que escoltem doncs la música. Us deixo amb ell, Charlie Rich, Rebound.

Don't Rebound, Charlie Rich. I ara passem un altre que l'altre dia vam anar al Hollister. Sí, és veritat. No me'n recordo mai de dir-li adéu, com Déu mana aquest senyor, mare de Déu Santíssima. És el que té tenir una edat que ens oblidem de les coses. Doncs el que us deia, ara tenim una altra cançó que també es posa molt al High Rockabilly, és aquest festival, com sempre us explico, que fan aquí al setembre a Calafell, a l'Screaming, i és una cançó per excel·lència del rockabilly, que és el Camino Real. I dir-vos que aquesta cançó és molt bona, l'hem ballat moltes vegades, és del Lee Dresser. I res, escoltem a Lee Dresser amb El Camino Real.

Doncs el lead dresser, el Camino Real. I ara passem amb, ja sabeu, amb el senyor aquest que li tinc tanta devoció, a l'Elvis Presley. L'altre dia vam anar a veure la pel·lícula, espectacular, em sembla que no l'havia comentat encara aquí al programa. Bueno, és un documental, no és una pel·lícula. Bueno, és una pel·lícula perquè la fan al cine, aviam, anem a parlar en propietat, però no és una pel·lícula com seria una història, no? Com la seva anterior pel·lícula, que es deia Elvis, que parlava de la vida de l'Elvis i hi havia un actor que imitava a l'Elvis. I aquesta pel·lícula són imatges reals de l'Elvis Presley, imatges de concerts, inèdites de gravacions, bueno, del seu dia a dia, de la música, no? Com si diguéssim, de la música. I val molt la pena, comença amb un petit resum de la vida d'ell, com va començar com a Elvis Presley, després tot el gruix de del documental el pes el porta, doncs, els espectacles que feia a Las Vegas, els espectacles ja dels anys més ja 60-70. Val molt la pena pels mitòmans de l'Elvis, en el meu cas jo, va ser un espectacle entrar al cine i el rètol que hi ha a la porta que posés Elvis Presley Epic, que es diu així la pel·lícula, Epic vol dir Elvis Presley in Concert, però el nom també té doble sentit, que vol dir Epic, és una cosa èpica, no? Una cosa èpica en aquest cas seria, doncs, ell té una definició que és Epic. I va ser molt emocionant perquè és com si et traslladessis als anys 50, no? Que anessis a algun concert d'ell i veiessis el seu nom a l'entrar a les portes de la sala i et transportés en aquell moment, no? En el moment que ell estava viu i podies anar a veure'ls en concert. Dit això, emocionant, sense paraules, us la recomano 200% si us agrada tot el món del rock and roll i de l'Elvis. Evidentment la gaudireu més, i si és una cosa com curiositat per cultura general també val molt la pena. Està en anglès, subtitulada només molt poques parts, també ho haig de dir això, i ja està, que l'aneu a veure. I ara introduïm aquesta cançó, doncs, amb ell, amb el rei del rock and roll, que sempre està amb nosaltres, i us deixo amb ell, amb Elvis Presley, Jailhouse Rock.

Doncs Jailhouse Rock, pels que acabeu d'aterrar el programa d'avui de l'Elvis Presley. Qui no coneix aquesta cançó té un problema molt gran i no es diu 3%. Doncs ara passem amb un dels grans també, el J.D. McPherson, una cançó que m'encanta. També l'altre dia vaig tenir el plaer de que em van deixar posar una mica de música al Hollister. I de veritat que jo anava de paisano, anava de paisano, però les coses van portar a les altres i lo de partida és el riu. Dit això, vaig posar-la aquesta cançó mentre estàvem jugant un billar i vaig pensar, hòstia, és que mira que és espectacular aquest senyor. Però no vull dir res més, sinó que escoltem, perquè a vegades les paraules s'obren, sinó que s'ha de sentir, s'ha de percebre, s'ha de vibrar. I vibrem amb ell, amb el J.D. McPherson i Northside

Doncs diem adéu al J.D. McPherson amb Northside Girl. Apunteu-vos-ho bé per qui s'ho vulgui buscar a l'Spotify o a l'Amazon Music o al YouTube, on sigui.

però busqueu-la. I ara entrem a la recta final del programa. Malauradament ha sigut un plaer, com sempre, però ens queden dues cançonetes. I aquesta cançó és uns germans que venen aquest any a Barcelona. Ara miraré quin dia venen i us ho dic. Que són els germans i la el pare i la mare. Jo crec que la mare, hi ha un dels dos que ja no toca, crec. Kitty Daisy and Lewis, una cançó que els vaig descobrir, encara la poso a les meves jams, fa poc la vaig posar a Vilafranca, amb una cançó espectacular que es diu Going Up the Country. Escoltem-la.

Doncs Kitty Daisy and Louis, Going Up the Country. I ara arribem al final del programa d'avui. Ha estat tot un plaer. Espero que hàgiu gaudit com jo, com una nena, i dir-vos que marxem amb Hillbilly Moon Explosion, una cançó que em va passar un noi que porta una moto de la cantera, que em va dir que està superguai aquest grup, i té raó. Marxem amb My Love Forevermore amb Hillbilly Moon Explosion. Ens escoltem la setmana que ve, gaudiu de la setmana, i salut i rock and roll!

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Protecció Civil de la Generalitat té activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses, sobretot entre avui divendres i demà dissabte. Segons la darrera previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, aquest divendres hi hauria un nivell de fins a 4 sobre 6, el grau màxim de perill per intensitat de pluja. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, el prelitoral i també la Catalunya central i el nord-est. A partir del vespre, les precipitacions més intenses es concentraran especialment al litoral i al prelitoral sud. L'episodi tindrà continuïtat durant la matinada i el matí de dissabte quan es manté aquest grau de perill màxim de 4 sobre 6 al litoral i al prelitoral sud, amb possibilitats de tornar a superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Els xàfecs, a més, aniran acompanyats de tempesta. Més enllà de la intensitat de la pluja, el Servei Meteorològic també avisa de la possibilitat que s'acumulin més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores en alguns dels sectors del litoral i el prelitoral de Tarragona, especialment aquest divendres al vespre i les primeres hores de dissabte. Protecció Civil manté el seguiment de l'episodi des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i demana als municipis afectats que mantinguin la vigilància, sobretot a les rieres, als barrancs, als passos soterrats i en els punts inundables. També es preveu, això sí, molt mala mar i que, per tant, pugui onejar la bandera vermella a les platges de Cubelles. Dins del programa de la Festa Major d'aquest any s'ha pogut consultar l'estudi titulat L'evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025. Aquest treball l'ha elaborat en Pere Vives i Santa Eulàlia, que és biòleg i educador ambiental, i l'ha fet en col·laboració amb el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. En el treball es vol analitzar de manera gràfica i històrica com ha canviat el litoral de Cubelles al llarg d'aquests últims 80 anys. L'estudi mostra que, de fet, fins a mitjans del segle XX, la costa de Cubelles estava dominada per l'activitat agrícola, amb camps de conreu que arribaven fins a gairebé una estreta franja de platja que havia tocant el mar. Així ho ha explicat Pere Vives, autor de l'estudi.
3: La platja és de sorra i és una franja molt estreta i els conreus estan a tocar. Els pocs metres acaba la sorra, comencen els conreus i això és fruit, per exemple, la pineda aquesta que tenim aquí a la desembocadura del Foix és anterior a l'aparició del càmping Paradiso, perquè probablement protegia aquests arbres que es plantaven arran de mar, protegien l'entrada de la sorra en els conreus que hi havia a primera línia, no? I per tant, alguns arbres identificats que hi ha al llarg de la línia de costa són antics arbres que havien sigut plantats per evitar que la sorra amb el vent entrés a dintre dels conreus i salinitzés el sol.
2: La transformació arrenca sobretot a partir dels anys 60 amb l'arribada del turisme i l'aparició de les primeres instal·lacions lúdiques com ara el càmping Paradiso, que estava situat enmig de la desembocadura del Foix, el càmping La Rueda, que és del 1966 i encara perdura, o el posterior càmping Les Salines, que ara és una zona totalment urbanitzada, tal com apunta Pere Vives.
3: Les primeres instal·lacions turístiques allà davant del Mas d'en Pedro, no? El càmping La Rueda, el càmping Les Salines, també hi havia aquí el càmping Paradiso, és a dir, el turisme de finals dels 60 va néixer amb el Paradiso a la desembocadura del Foix i la Rueda allà davant del Mas d'en Pedro, no? Que és la Rueda precisament és de l'any 66. I després, quan es van dessecar les salines, va venir també el càmping Les Salines, no? És a dir, i després aquestes instal·lacions han anat desapareixent, no totes.
2: Ara bé, un dels fets més determinants en la modificació de la línia de costa a Cubelles va ser la construcció de la central tèrmica. Va suposar una revolució autèntica per al municipi, no només perquè per tot el que va generar en l'àmbit social i polític, sinó també pel seu impacte físic sobre el territori, una ocupació d'11 hectàrees, la construcció d'una dàrsena i la creació d'espigons per protegir i acumular sorra a les platges, cosa que va modificar la línia de la costa.
3: La tèrmica va fer un canvi importantíssim des dels espigons de Cubelles, alguns també van ser modificats amb la tèrmica i després tota la costa Cubelles i Cunit, tots els espigons aquests que hi han protegint, omplint
2: de
3: sorra.
2: Paral·lels aquests.
3: Sí, paral·lels i transversals, diguéssim, per tal d'acumular sorra a les platges. Tot això és fruit del 78.
2: quan es va anunciar que la central anava arribant al final del seu cicle vital i que molt probablement no continuaria, és quan es va viure una explosió urbanística en zones com ara la Mota de Sant Pere, que fins als anys 90 havia estat pràcticament una platja verge, tal com explica Pere Vives.
3: Sí, en el moment en què la tèrmica es va comunicar que ja anava de baixa, llavors hi va haver una explosió a segones residències, tota la Mota de Sant Pere, tota la primera línia de platja, perquè clar, la Mota de Sant Pere era una platja pràcticament verge. Fins als anys 90, 90 ja, fins que es va saber que la tèrmica li quedaven no sé quants anys de concessió i que s'acabava.
2: En l'entrevista a Ràdio Cubelles, de cara al futur, l'autor de l'estudi, Pere Vives, assenyala també la importància de recuperar espais naturals, com el projecte de retirar la dàrsena de la tèrmica, que ja s'està executant, i d'aquesta manera tornar a tenir unes platges de manera contínua en tot el municipi. Així mateix, també adverteix Pere Vives dels reptes del canvi climàtic i l'augment del nivell del mar, així com de l'impacte de fenòmens naturals, com la riuada històrica que hi va haver el juliol de l'any passat, del 2025, que va modificar, sobretot, la forma de la desembocadura del riu Foix.
4: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Protecció Civil de la Generalitat té activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses, sobretot entre avui divendres i demà dissabte. Segons la darrera previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, aquest divendres hi hauria un nivell de fins a 4 sobre 6, el grau màxim de perill per intensitat de pluja. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, el prelitoral i també la Catalunya central i el nord-est. A partir del vespre, les precipitacions més intenses es concentraran especialment al litoral i al prelitoral sud. L'episodi tindrà continuïtat durant la matinada i el matí de dissabte, quan es manté aquest grau de perill màxim de 4 sobre 6 al litoral i al prelitoral sud, amb possibilitats de tornar a superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Els xàfecs, a més, aniran acompanyats de tempesta. Més enllà de la intensitat de la pluja, el Servei Meteorològic també avisa de la possibilitat que s'acumulin més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores en alguns dels sectors del litoral i el prelitoral de Tarragona, especialment aquest divendres al vespre i les primeres hores de dissabte. Protecció Civil manté el seguiment de l'episodi des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i demana als municipis afectats que mantinguin la vigilància, sobretot a les rieres, als barrancs, als passos soterrats i en els punts inundables. També es preveu, això sí, molt mala mar i que, per tant, pugui onejar la bandera vermella a les platges de Cubelles. Dins del programa de la Festa Major d'aquest any s'ha pogut consultar l'estudi titulat L'evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025. Aquest treball l'ha elaborat en Pere Vives i Santa Eulàlia, que és biòleg i educador ambiental, i l'ha fet en col·laboració amb el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. En el treball es vol analitzar de manera gràfica i històrica com ha canviat el litoral de Cubelles al llarg d'aquests últims 80 anys. L'estudi mostra que, de fet, fins a mitjans del segle XX, la costa de Cubelles estava dominada per l'activitat agrícola, amb camps de conreu que arribaven fins a gairebé una estreta franja de platja que havia tocant al mar. Així ho ha explicat Pere Vives, autor de l'estudi.
3: La platja és de sorra i és una franja molt estreta i els conreus estan a tocar. Els pocs metres acaba la sorra, comencen els conreus i això és fruit, per exemple, la pineda aquesta que tenim aquí a la desembocadura del Foix és anterior a l'aparició del Càmping Paradiso, perquè probablement protegia aquests arbres que es plantaven arran de mar, protegien l'entrada de la sorra en els conreus que hi havia a primera línia, no? I per tant, alguns arbres identificats que hi ha al llarg de la línia de costa són antics arbres que havien sigut plantats per evitar que la sorra amb el vent entrés a dintre dels conreus i salinitzés el sol.
2: La transformació arrenca sobretot a partir dels anys 60 amb l'arribada del turisme i l'aparició de les primeres instal·lacions lúdiques com ara el Càmping Paradiso, que estava situat enmig de la desembocadura del Foix, el Càmping La Rueda, que és del 1966 i encara perdura, o el posterior Càmping Les Salines, que ara és una zona totalment urbanitzada, tal com apunta Pere Vives.
3: Les primeres instal·lacions turístiques allà davant del Mas d'en Pedro, no? El càmping La Rueda, el càmping Les Salines, també hi havia aquí el càmping Paradiso, és a dir, el turisme de finals dels 60 va néixer amb el Paradiso a la desembocadura del Foix i la Rueda allà davant del Mas d'en Pedro, no? Que és la Rueda precisament és de l'any 66. I després, quan es van dessecar les salines, va venir també el càmping Les Salines, no? És a dir, I després aquestes instal·lacions han anat desapareixent, no totes.
2: Ara ve un dels fets més determinants en la modificació de la línia de costa a Cubelles va ser la construcció de la central tèrmica. Va suposar una revolució autèntica per al municipi, no només perquè per tot el que va generar en l'àmbit social i polític, sinó també pel seu impacte físic sobre el territori, una ocupació d'11 hectàrees, la construcció d'una dàrsena i la creació d'espigons per protegir i acumular sorra a les platges, cosa que va modificar la línia de la costa.
3: La tèrmica va fer un canvi importantíssim des dels espigons de Cubelles, alguns també van ser modificats amb la tèrmica i després tota la costa fins i Cunit, Cubelles i Cunit, tots els espigons aquests que hi ha protegint, omplint de sorra.
2: Paral·lels aquests.
3: Sí, paral·lels i transversals, diguéssim, per tal d'acumular sorra a les platges. Tot això és fruit del 78.
2: quan es va anunciar que la central anava arribant al final del seu cicle vital i que molt probablement no continuaria, és quan es va viure una explosió urbanística en zones com ara la Mota de Sant Pere, que fins als anys 90 havia estat pràcticament una platja verge, tal com explica Pere Vives.
3: Sí, en el moment en què la tèrmica es va comunicar que ja anava de baixa, llavors hi va haver una explosió a segona residència, tota la Mota de Sant Pere, tota la primera línia de platja, perquè clar, la Mota de Sant Pere era una platja pràcticament verge, fins als anys 90, 90 ja, fins que es va saber que la tèrmica li quedaven no sé quants anys de concessió i que s'acabava.
2: En l'entrevista a Ràdio Cubelles, de cara al futur, l'autor de l'estudi, Pere Vives, assenyala també la importància de recuperar espais naturals, com el projecte de retirar la dàrsena de la tèrmica, que ja s'està executant, i d'aquesta manera tornar a tenir unes platges de manera contínua en tot el municipi. Així mateix, també adverteix Pere Vives dels reptes del canvi climàtic i l'augment del nivell del mar, així com de l'impacte de fenòmens naturals, com la riuada històrica que hi va haver el juliol de l'any passat, del 2025, que va modificar, sobretot, la forma de la desembocadura del riu Foix.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, tot i que hores d'ara doncs, tenim un dia radiant, amb cel clar, s'imposa totalment el sol i amb un ambient clarament més fresc després de les petites pluges d'ahir a la nit, que han refrescat i força. La temperatura ha baixat molt, s'ha situat entre els 22 graus de mínima, mentre que la màxima avui també quedarà més curta. Es notarà una clara baixada de la temperatura i per primer dia en tot el mes la màxima

0: de mestral al matí i més aviat de garbí a la tarda, fent que la mar continuï molt alterada, amb forta maror a la mateixa línia de costa. Compte a la zona marítima que avui tindrem banderes vermelles i que s'han de respectar totalment, ja que la situació marítima pot ser complicada i ser un risc important per la seguretat de les persones. De cara a demà dissabte, esperem que el temps en conjunt doncs sigui variable, amb cel força ennuvolat al matí, amb possibilitat d'alguna pluja feble i dispersa fins a mig matí. Després aniria aclarint amb alternança de sol i núvols a la tarda i en principi no esperem més pluges al final del dia i amb una temperatura que aquesta nit encara baixarà més, estarà al voltant dels 21 de mínima, mentre que la màxima demà envoltarà els 28 o 29 amb una humitat força baixa, amb vents de mestral al matí i més aviat de xaló com mitjorn a la tarda, fent que la mar continuï moguda amb maró, baixant una mica d'intensitat respecte a avui. I diumenge, temps en conjunt també variable, amb intervals de núvols més abundants a primera hora del matí, mentre que a la tarda, al migdia, s'aclarirà imposant-se el sol, amb sol i núvols a la tarda i ennuvolant-se el cel al final del dia en noves pluges de matinada i amb unes temperatures que es mantindran agradables de nit al voltant dels 21 graus de mínima, mentre que la màxima pot pujar una mica diumenge i acostar-se o situant-se entre els 29 i 30 amb una humitat una miqueta més alta. Vents febles en terrals a primera hora i marinades de mitjorn a partir de migdia i situació marítima a la baixa més tranquil·leta amb marejó.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Protecció Civil de la Generalitat té activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses, sobretot entre avui divendres i demà dissabte. Segons la darrera previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, aquest divendres hi hauria un nivell de fins a 4 sobre 6, el grau màxim de perill per intensitat de pluja. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, el prelitoral i també la Catalunya central i el nord-est. A partir del vespre, les precipitacions més intenses es concentraran especialment al litoral i al prelitoral sud. L'episodi tindrà continuïtat durant la matinada i el matí de dissabte, quan es manté aquest grau de perill màxim de 4 sobre 6 al litoral i al prelitoral sud, amb possibilitats de tornar a superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Els xàfecs, a més, aniran acompanyats de tempesta. Més enllà de la intensitat de la pluja, el Servei Meteorològic també avisa de la possibilitat que s'acumulin més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores en alguns dels sectors del litoral i el prelitoral de Tarragona, especialment aquest divendres al vespre i les primeres hores de dissabte. Protecció Civil manté el seguiment de l'episodi des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i demana als municipis afectats que mantinguin la vigilància, sobretot a les rieres, als barrancs, als passos soterrats i en els punts inundables. També es preveu, això sí, molt mala mar i que, per tant, pugui onejar la bandera vermella a les platges de Cubelles. Un banyista ha mort a la platja de Llevant de Cunit, a tocar de Cubelles aquest dijous a la tarda, quan onejava la bandera vermella. Segons ha informat la Generalitat, l'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per les dues del migdia i alertava que el socorrista havia tret de l'aigua un home inconscient i li estava practicant maniobres de reanimació. La víctima és un home de 50 anys i nacionalitat espanyola. Fins al lloc dels fets s'hi han despassat 4 ambulàncies i un equip de psicòlegs del sistema d'emergències mèdiques, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment de l'incident, la platja disposava de servei de vigilància i socorrisme i onejava la bandera vermella, que prohibeix el bany. Els Mossos d'Esquadra hi han desplaçat 4 dotacions, entre les quals efectius de la unitat d'investigació del Vendrell, que s'ha fet càrrec de les diligències i de les gestions corresponents amb el jutjat. Amb aquesta víctima ja sumen 20 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. Des de Protecció Civil de la Generalitat recorden la importància d'extremar les precaucions a les platges, les piscines i les aigües interiors aquest estiu. Unes 26 persones combaten la solitud no volguda amb el programa Cubelles Vila Cuidadora.

0: La iniciativa continua oberta a qualsevol persona de més de 65 anys i consisteix en suport psicològic a domicili i a l'organització de grups per poder relacionar-se. L'Ajuntament de Cubelles, en col·laboració amb el Consell Comarcal, ofereix des de l'any passat aquest servei de Cubelles Vila Cuidadora, que va adreçat, com dèiem, a persones de més de 65 anys que estiguin en situacions de solitud no volguda i que necessitin acompanyament i suport. Alexandra Corbillo és la regidora de Gent Gran.
1: I està anant molt bé, la veritat que està tenint una acollida superbona. Tenim la sort de que formin part dues psicòlogues maquíssimes que tenen una sensibilitat molt especial cap a aquest col·lectiu. I des de l'Ajuntament de Cubelles, pues això, no? Som molt pro pal·liar els efectes de la solitud no volguda, que causen, pues com et deia, no? Una persona que pateix solitud no volguda, pues pot patir depressió, pot patir degeneració cognitiva, pot patir menys mobilitat física. Vull dir que arran de patir una solitud no volguda té uns efectes físics, psíquics i emocionals molt durs, que cal que les administracions públiques doncs sentim aquesta responsabilitat per revertir aquests efectes.
0: Vicenta Rodero Bustos és una de les usuàries d'aquest programa de Cubelles Vila Cuidadora, ja que fa 20 anys va perdre el seu company de vida i l'únic vincle familiar que té és un nebot que viu lluny de Cubelles. A més, té problemes d'oïda actualment i agraeix tot el suport que rep gràcies a aquest programa.
2: Y es lo mejor que me ha pasado desde que soy mayor y tengo el oído tan mal, porque me llevan al médico y ellas son las que hablan por mí, porque yo no oigo bien, no entiendo. Y entonces estoy encantada con estar con ellas, con todas.
0: A banda d'aquesta ajuda que li donen en el dia a dia, mitjançant el programa de Cubelles Vila Cuidadora, usuaris com la Vicenta també agraeixen tenir un contacte, sortir i tenir converses.
2: Bueno, el salir de casa como hoy mismo, me han dicho que sí quería venir, pues sí, porque estoy en casa, estoy solita y ya le he dicho a ella que leo un poquito y me da sueño y me duermo, claro, estoy sola, pero lo que me gusta es que me saquen de casa, porque es lo único que tengo, pero yo solo a dónde me voy, pues a la en casa, y eso no puede ser.
0: Mònica Romeu Hernández, tècnica comunitària del Consell Comarcal del Garraf, ha explicat com van arrencar aquest projecte mitjançant una feina entre professionals d'àmbits diversos i fa una crida a la comunitat que detecti situacions de solitud no volguda.
3: Vam estar fent tot un treball en xarxa, tots els professionals, per anar trobant, no?, doncs aquelles persones que podrien encaixar en el programa i que les podíem ajudar. Llavors, hem estat des de l'inici fins ara en continua coordinació, en que cada vegada que es detecta una persona, doncs ens la deriven. I també després, mateixes persones amb el boca a boca, doncs ens han contactat a nosaltres directament, amb el telèfon, no?, que ens poden contactar. Volem també, com aquest programa posa molta importància a la part comunitària, doncs això, no?, de comerços, veïns, veïnes, persones del municipi que coneguin o que també detectin una persona que es pot trobar en aquesta situació, pues, també ens poden fer la derivació.
0: El programa Cubelles Vila Cuidadora compta ara per ara amb 26 usuaris i continua obert a qualsevol persona que ho necessiti a partir d'ara i s'hi pot sumar mitjançant un telèfon publicat a la web de l'Ajuntament i en uns cartells que també es troben en els edificis municipals. El pubillatge de Cubelles ja està preparat per la seva renovació. L'acte de proclamació dels nous càrrecs pels pròxims 2 anys serà, de fet, el dissabte que ve, 29 d'agost, a la plaça de la Vila, en un acte que arrencarà a les 7 del vespre i s'allargarà fins a les 9. Els candidats i candidates es podien inscriure fins aquest divendres. El pubillatge de Cubelles ha viscut el segon i últim estiu en els càrrecs després d'un mandat de 2 anys. Pròximament s'acomiadaran per donar pas als nous membres d'aquesta representació de la vila per tota Catalunya. Els membres sortints són, recordem, l'hereu David Carvajal, la pubilla Anna Duc, el fadrí Unai Martínez i la dama Maria Escrivà. I en la categoria infantil, el pubillatge va ser l'hereuet Bielpou, la dameta Ainhoa Llamas, el fadrinet Andrew Kennett i la pubilleta Abril Cáceres. Recentment, els membres del Pavellotge Infantil han fet una entrevista aquí a Ràdio Cubelles on han repassat la seva experiència. L'Arauet Biel Pous s'hi ha implicat durant dos mandats seguits, primer com a fadrinet i ara com a Arauet.
4: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga vaig dir, vinga, provem. Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar, pensava que era, doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya, doncs vaig dir, bueno, doncs estaré de viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
0: L'Ainhoa Llamas, de Meta Infantil Sortint, ha descobert aquests 2 anys que, a banda de participar en els actes de Cubelles, també han pogut anar a conèixer molts pobles.
5: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig donar compte que era com visitar part del món, no?, i que estàs amb els meus companys.
0: Els actuals representants, que ara deixen els seus càrrecs, també han volgut desfer alguns mites sobre el procés de selecció del pubillatge. Expliquen que les proves consisteixen en una entrevista amb preguntes senzilles sobre Cubelles, les aficions dels candidats i la seva motivació per representar la vila, i asseguren que els nervis inicials desapareixen ràpidament. De fet, les entrevistes amb el jurat dels nous candidats es faran el matí del 29 d'agost i aquella mateixa tarda, a la plaça de la Vila, es farà l'acte de proclamació dels nous membres del Pubillatge de Cubelles, que seran els qui representaran la vila durant els 2 anys vinents. Dins del programa de la Festa Major d'aquest any s'ha pogut consultar l'estudi titulat L'evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025. Aquest treball l'ha elaborat en Pere Vives i Santa Eulàlia, que és biòleg i educador ambiental, i l'ha fet en col·laboració amb el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. En el treball es vol analitzar de manera gràfica i històrica com ha canviat el litoral de Cubelles al llarg d'aquests últims 80 anys. L'estudi mostra que, de fet, fins a mitjans del segle XX, la costa de Cubelles estava dominada per l'activitat agrícola, amb camps de conreu que arribaven fins a gairebé una estreta franja de platja que havia tocant al mar. Així ho ha explicat Pere Vives, autor de l'estudi.
6: La platja és de sorra i és una franja molt estreta i els conreus estan a tocar. Els pocs metres acaba la sorra comencen els conreus i això és fruit, per exemple, la pineda aquesta que tenim aquí a la desembocadura del Foix és anterior a l'aparició del Camping Paradiso, perquè probablement protegia aquests arbres que es plantaven arran de mar, protegien l'entrada de la sorra en els conreus que hi havia a primera línia, no? I per tant, alguns arbres identificats que hi ha al llarg de la línia de costa són antics arbres que havien sigut plantats per evitar que la sorra amb el vent entrés a dintre dels conreus i salinitzés el sol.
0: La transformació arrenca sobretot a partir dels anys 60 amb l'arribada del turisme i l'aparició de les primeres instal·lacions lúdiques com ara el Càmping Paradiso, que estava situat enmig de la desembocadura del Foix, el Càmping La Rueda, que és del 1966 i encara perdura, o el posterior Càmping Les Salines, que ara és una zona totalment urbanitzada, tal com apunta Pere Vives.
6: Les primeres instal·lacions turístiques allà davant del Mas d'en Pedro, no? El càmping La Rueda, el càmping Les Salines, també hi havia aquí el càmping Paradiso, és a dir, el turisme de finals dels 60 va néixer amb el Paradiso a la desembocadura del Foix i la Rueda allà davant del Mas d'en Pedro, no? Que és La Rueda precisament és de l'any 66. I després, quan es van dessecar Les Salines, va venir també el càmping Les Salines, no? És a dir, i després aquestes instal·lacions han anat desapareixent, no totes.
0: Ara ve un dels fets més determinants en la modificació de la línia de costa a Cubelles va ser la construcció de la central tèrmica. Va suposar una revolució autèntica per al municipi, no només perquè per tot el que va generar en l'àmbit social i polític, sinó també pel seu impacte físic sobre el territori, una ocupació d'11 hectàrees, la construcció d'una dàrsena i la creació d'espigons per protegir i acumular sorra a les platges, cosa que va modificar la línia de la costa.
6: La tèrmica va fer un canvi importantíssim des dels espigons de Cubelles, alguns també van ser modificats amb la tèrmica, i després tota la costa fins i Cunit, Cubelles i Cunit, tots els espigons aquests que hi ha protegint, omplint de sorra.
0: Paral·lels aquests.
6: Sí, paral·lels i transversals, diguéssim, per tal d'acumular sorra a les platges. Tot això és fruit del 78.
0: Quan es va anunciar que la central anava arribant al final del seu cicle vital i que molt probablement no continuaria, és quan es va viure una explosió urbanística en zones com ara la Mota de Sant Pere, que fins als anys 90 havia estat pràcticament una platja verge, tal com explica Pere Vives.
6: Sí, en el moment en què la tèrmica es va comunicar que ja anava de baixa, llavors hi va haver una explosió a segona residència, tota la Mota de Sant Pere, tota la primera línia de platja, perquè la Mota de Sant Pere era una platja pràcticament verge. Fins als anys 90, 90 ja, fins que es va saber que la tèrmica li quedaven no sé quants anys de concessió i que s'acabava.
0: En l'entrevista a Ràdio Cubelles, de cara al futur, l'autor de l'estudi, Pere Vives, assenyala també la importància de recuperar espais naturals, com el projecte de retirar la dàrsena de la tèrmica, que ja s'està executant, i d'aquesta manera tornar a tenir unes platges de manera contínua en tot el municipi. Així mateix, també adverteix Pere Vives dels reptes del canvi climàtic i l'augment del nivell del mar, així com de l'impacte de fenòmens naturals, com la riuada històrica que hi va haver el juliol de l'any passat, del 2025, que va modificar, sobretot, la forma de la desembocadura del riu Foix. Els Amics del Castell han fet un homenatge a Salvador Fonoll amb una placa situada a la seva casa natal. Aquest dimarts 18 d'agost, a les 8 del vespre, al passatge de la Soledat, s'ha destapat aquesta placa de record que s'ha col·locat en col·laboració de l'Ajuntament i els geganters. Salvador Fonoll Carbonell, doncs, ha rebut aquest dimarts aquest homenatge pòstum amb la col·locació de la placa al passatge de la Soledat, un acte proposat pel grup d'estudis cubellencs Amics del Castell que ha coincidit amb el 20è aniversari de la seva mort i que ha volgut reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, sobretot amb el Cor, l'Espiga i els Gegants. La iniciativa proposada pel soci Salvi Alba i acceptada per la família i l'Ajuntament, tal com ha explicat en Joan Vidal, president dels Amics del Castell.
7: Que el dia 18 d'aquest mes d'agost farà 20 anys que va morir de manera tràgica el Salvador Fonoll, persona molt coneguda al poble, persona molt coneguda al poble. I un dels socis de la nostra entitat ens va dir, home, ara que s'acosta el 20è aniversari de la mort del Salvador Fonoll, tenint en compte doncs, que aquest home va fer moltes coses, vol col·laborar amb moltes coses del poble, sobretot en el món de la cultura popular, era el que cantava els couplets amb el Cor l'Espiga, va ser geganter, vinculat també al món de l'esport, etc etc, a la Festa de la Verema, va dir, home, per què no li feu un reconeixement i tal? Diu, jo proposo que li poseu una placa a la casa on va néixer, al carrer, al passatge de la Soledat.
0: En l'acte d'aquest dimarts al vespre, en honor a Salvador Fonoll, hi ha participat en Joan Vidal dels Amics del Castell, familiars del mateix Salvador Fonoll, i l'alcaldessa Rosa Fonoll en representació de l'Ajuntament. També hi han col·laborat els geganters, que hi han portat la parella de l'Abdon i l'Assumpta. El Consorci per la Normalització Lingüística oferirà 22 places a Cubelles per al nivell bàsic 1 de català. Les matriculacions s'obriran a partir del 14 de setembre i el curs presencial es farà al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores que es faran entre el 28 de setembre i el 9 de desembre, els dilluns i els dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix Consorci. Les persones que estiguin interessades en algun dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i al 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial A1 fins al superior al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma del web o bé dirigint-se presencialment en qualsevol dels punts d'atenció que hi ha repartits a tot Catalunya. Cubelles, tornem a repetir, es podrà cursar el nivell bàsic 1. Per la resta de nivells, caldrà desplaçar-se o bé a Vilanova i la Geltrú o també en alguns casos a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs de català del Consorci necessitarà acreditar el seu nivell. Per fer-ho, pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell que es podrà sol·licitar entre l'1 i el 4 de setembre, tots dos dies inclosos. A partir del dia 5 de setembre es podrà seguir demanant, però ja no hi haurà garantia que es pugui fer i obtenir el resultat abans del període d'inscripcions. En qualsevol moment del procés d'inscripció o d'acreditació de nivell, qui tingui dubtes es pot adreçar al telèfon 012 o, si no, també hi ha disponibles un formulari d'ajuda i les xarxes socials del Consorci. Aquest dimarts ha mort el músic covellenc Quicus Costa.

0: cantant de nom Francesc Xavier Fort havia liderat grups com Ajo Porro, pioner del rock català entre els anys 70 i els 80. Des de feia uns quants anys tocava al carrer de Colom, just davant del Casal de Cultura, cada divendres al matí. A més, havia col·laborat en nombroses ocasions amb Ràdio Cubelles, l'última vegada en el programa especial de Sant Jordi del 2025. En una entrevista realitzada per l'Ajuntament l'any 2019, Quicus Costa va explicar la seva relació amb Cubelles, on va venir a viure amb uns 13 anys després de la mort del seu pare. Va arribar a treballar a la fàbrica de guants, que estava situada a l'actual Casal de Cultura, i va formar més d'un grup de música aquí al municipi, on aleshores no hi havia encara gaire moviment musical.
1: Arribo als 12 o 13 anys. Va morir el pare i vaig vindre cap aquí, que els meus germans vivien aquí. Aquí la meva germana es va casar amb un cubellenc, i el meu germà va trobar un pis més barat aquí que Vilanova i es van quedar aquí. Llavors vaig vindre jo aquí quan va morir el pare. L'únic que havia era... havia hagut un conjunt que es deien els Inques, i que eren el xic de Cal Angelet i el Cendra i aquests, i ells dos encara es trobaven a casa del el que és ara el Cal Ramon.
2: La carnisseria de Cal Ramon.
1: Allà vivien. I ensejaven, i jo ho sentia. I jo treballava a la fàbrica de guants del meu cunyat.
2: Estava al costat mateix.
1: Al costat mateix, i feia els paquets i els portava allà perquè el recadell els recollís. I clar, jo entrava dins d'allà i em quedava mirant com tocaven. I, oh, què passa, Durano, què fas aquí? Dic, home, jo és que toco la guitarra. I vaig començar a tocar amb ells i, ah, mira...
0: Uns anys després, ja de jove i adult, va marxar a viure a les Roquetes i va crear més bandes amb altres músics de Vilanova. Un d'aquests grups que va deixar més petjada va ser Ajo Porro, entre els anys 70 i 80. Un grup que va optar per una música de rock progressiu amb cançons pròpies en català, un fet inèdit en aquell moment en aquest estil. I es van convertir en pioners del rock català que va triomfar anys després.
1: I eren bons, els músics eren bons, bons, era el guitarrista, tots eren bons. Sobretot per mi el guitarra era molt bo, el Galvez, havia l'Àngel Sola i el Joan Vidal. Érem, dins del que havia per Vilanova era com una selecció, era la selecció vilanovina de músics que feien música que podria ser alternativa en aquell moment.
2: Sí, sí, sí.
1: No era perquè a Vilanova havia un concepte de que era tot com si fos orquestra, no? Conjunts fent música moderna però amb el concepte d'orquestra, encara hi és, encara són així, però nosaltres fèiem alternatiu, diguéssim. Era el rock duro, que abans el heavy, rock duro, que es deia. Van ser dels primers que ho van fer en català. Un rock duro en català no es feia.
2: No, era prou innovador, clar.
1: Sí, no es feia. I ho fèiem en cançons nostres, no cantaven, ja que amb Ajo Porro no cantaven cançons de Deep Purple i tot això, no. Hi ha cançons nostres dins d'aquest estil. I en català.
0: Sentim una de les seves interpretacions com a col·laborador a Ràdio Cubelles, Quicus Costa, en un programa especial que van fer quan l'emissora municipal va arribar als seus 42 anys.

0: El primer equip masculí del Club de Futbol Cubelles ja ha presentat el seu calendari de partits de preparació, els partits de pretemporada, els amistosos que jugaran des d'ara fins que arrenqui la competició. A banda del triangular que han disputat en el partit de Festa Major, que també hi ha participat el Club Esportiu Cubelles, del Trofeu Primavera i el Sènior B del mateix Club de Futbol Cubelles, i on es van veure superats, per exemple, pel Club Esportiu Cubelles. L'equip ha engegat ja els entrenaments i, de fet, doncs, aquest triangular que van disputar dins de la Festa Major era pràcticament sense haver-se encara començat a entrenar aquesta pretemporada. Sí que el pròxim 22 d'agost tindran el primer partit amistós que podríem considerar de plenament pretemporada. Serà a casa i contra el Corbera. També tenen partit previst el 29 d'agost. Serà també a Cubelles i contra un dels equips del planter del Nàstic. El 3 de setembre es desplaçaran fins a Canyelles per jugar contra aquest equip de la mateixa comarca del Garraf. El primer equip del Club de Futbol Cubelles el 5 de setembre té previst rebre la visita del Pallejà, el 10 de setembre l'Atlètic Sant Just i el 12 de setembre, just l'endemà de la Diada Nacional de Catalunya, es desplaçaran al camp de la Penya Jove de les Roquetes. Ara per ara, aquests són els partits que ha tancat ja el primer equip del Club de Futbol Cubelles de cara a aquesta pretemporada que arrencarà ara aquest tram final d'agost i principis de setembre per preparar la competició. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: fas que viure un dia més valgui la pena.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubillas.cat.
2: Estoy envuelto en llamas y voy.

Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, tot i que hores d'ara doncs, tenim un dia radiant, amb cel clar, s'imposa totalment el sol i amb un ambient clarament més fresc després de les petites pluges d'ahir a la nit, que han refrescat i força. La temperatura ha baixat molt, s'ha situat entre els 22 graus de mínima, mentre que la màxima avui també quedarà més curta. Es notarà una clara baixada de la temperatura i per primer dia en tot el mes la màxima no arribarà als 30 graus, ja que se situarà entre 28 i 29, amb una humitat clarament més baixa. Res a veure amb la sensació de xafogor que teníem ahir. Tot i així, el temps serà variable, perquè al migdia poden créixer algunes nuvolades, o a la tarda tindríem estones de sol, sobretot a primera de la tarda, amb més núvols a mitja tarda, quan es taparà el cel, i aquest vespre, i sobretot durant la nit, podem tornar a tenir algunes pluges o ruixats de distribució irregular que es podrien allargar fins la matinada. Amb vents en conjunt febles, en cops moderats, amb una mica de mestrada al matí i més aviat de garbí a la tarda, fent que la mar continuï molt alterada, amb forta maró la mateixa línia de costa. Compte a la zona marítima, que avui tindrem banderes vermelles i que s'han de respectar totalment, ja que la situació marítima pot ser complicada i ser un risc important per la seguretat de les persones. De cara a demà dissabte, esperem que el temps en conjunt doncs sigui variable, amb cel força ennuvolat al matí, amb possibilitat d'alguna pluja feble i dispersa fins a mig matí. Després aniria aclarint amb alternança de sol i núvols a la tarda i en principi no esperem més pluges al final del dia i amb una temperatura que aquesta nit encara baixarà més, estarà al voltant dels 21 de mínima, mentre que la màxima demà envoltarà els 28 o 29 amb una humitat força baixa, amb vents de mestral al matí i més aviat de xaloc com mitjorn a la tarda, fent que la mar continuï moguda amb maró, baixant una mica d'intensitat respecte a avui. I diumenge, temps en conjunt també variable, amb intervals de núvols més abundants a primera hora del matí, mentre que a la tarda, al migdia, s'aclarirà imposant-se el sol, amb sol i núvols a la tarda i ennuvolant-se el cel al final del dia amb noves pluges de matinada i amb unes temperatures que es mantindran agradables de nit al voltant dels 21 graus de mínima, mentre que la màxima pot pujar una mica diumenge i acostar-se o situant-se entre els 29 i 30 amb una humitat una miqueta més alta. Vents febles en terrals a primera hora i marinades de migjorn a partir de migdia i situació marítima a la baixa més tranquil·leta amb marejos.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Protecció Civil de la Generalitat té activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses, sobretot entre avui divendres i demà dissabte. Segons la darrera previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, aquest divendres hi hauria un nivell de fins a 4 sobre 6, el grau màxim de perill per intensitat de pluja. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, el prelitoral i també la Catalunya central i el nord-est. A partir del vespre, les precipitacions més intenses es concentraran especialment al litoral i al prelitoral sud. L'episodi tindrà continuïtat durant la matinada i el matí de dissabte, quan es manté aquest grau de perill màxim de 4 sobre 6 al litoral i al prelitoral sud, amb possibilitats de tornar a superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Els xàfecs, a més, aniran acompanyats de tempesta. Més enllà de la intensitat de la pluja, el Servei Meteorològic també avisa de la possibilitat que s'acumulin més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores en alguns dels sectors del litoral i el prelitoral de Tarragona, especialment aquest divendres al vespre i les primeres hores de dissabte. Protecció Civil manté el seguiment de l'episodi des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i demana als municipis afectats que mantinguin la vigilància, sobretot a les rieres, als barrancs, als passos soterrats i en els punts inundables. També es preveu, això sí, molt mala mar i que, per tant, pugui onejar la bandera vermella a les platges de Cubelles. Un banyista ha mort a la platja de Llevant de Cunit, a tocar de Cubelles aquest dijous a la tarda, quan onejava la bandera vermella. Segons ha informat la Generalitat, l'avís al telèfon d'emergències 112 s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per les dues del migdia i alertava que el socorrista havia tret de l'aigua un home inconscient i li estava practicant maniobres de reanimació. La víctima és un home de 50 anys i nacionalitat espanyola. Fins al lloc dels fets s'hi han despassat 4 ambulàncies i un equip de psicòlegs del sistema d'emergències mèdiques, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment de l'incident, la platja disposava de servei de vigilància i socorrisme i onejava la bandera vermella, que prohibeix el bany. Els Mossos d'Esquadra hi han desplaçat 4 dotacions, entre les quals efectius de la Unitat d'Investigació del Vendrell, que s'ha fet càrrec de les diligències i de les gestions corresponents amb el jutjat. Amb aquesta víctima ja sumen 20 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. Des de Protecció Civil de la Generalitat recorden la importància d'extremar les precaucions a les platges, les piscines i les aigües interiors aquest estiu. Unes 26 persones combaten la solitud no volguda amb el programa Cubelles Vila Cuidadora. La iniciativa continua oberta a qualsevol persona de més de 65 anys i consisteix en suport psicològic a domicili i a l'organització de grups per poder relacionar-se. L'Ajuntament de Cubelles, en col·laboració amb el Consell Comarcal, ofereix des de l'any passat aquest servei de Cubelles Vila Cuidadora, que va adreçat, com dèiem, a persones de més de 65 anys que estiguin en situacions de solitud no volguda i que necessitin acompanyament i suport. Alexandra Corbillo és la regidora de Gent Gran.
4: I està anant molt bé, la veritat que està tenint una acollida superbona. Tenim la sort de que formin part dues psicòlogues maquíssimes que tenen una sensibilitat molt especial cap a aquest col·lectiu i des de l'Ajuntament de Cubelles, pues això, no? Som molt pro pal·liar els efectes de la solitud no volguda que causen, pues com deia, no? Una persona que pateix solitud no volguda pues pot patir depressió, pot patir degeneració cognitiva, pot patir menys mobilitat física. Vull dir que arran de patir una solitud no volguda té uns efectes físics, psíquics i emocionals molt durs que cal que les administracions públiques doncs, sentim aquesta responsabilitat per revertir aquests efectes.
0: Vicenta Rodero Bustos és una de les usuàries d'aquest programa de Cubelles Vila Cuidadora, ja que fa 20 anys va perdre el seu company de vida i l'únic vincle familiar que té és un nebot que viu lluny de Cubelles. A més, té problemes d'oïda actualment i agraeix tot el suport que rep gràcies a aquest programa.
5: Y es lo mejor que me ha pasado desde que soy mayor y tengo el oído tan mal, porque me llevan al médico y ellas son las que hablan por mí, porque yo no oigo bien, no entiendo. Y entonces estoy encantada con estar con ellas, con todas.
0: A banda d'aquesta ajuda que li donen en el dia a dia, mitjançant el programa de Cubelles Vila Cuidadora, usuaris com la Vicenta també agraeixen tenir un contacte, sortir i tenir converses.
5: Bueno, el salir de casa como hoy mismo, me han dicho que sí quería venir, pues sí, porque estoy en casa, estoy solita y ya le he dicho a ella que leo un poquito y me da sueño y me duermo, claro, estoy sola, pero lo que me gusta es que me saquen de casa, porque es lo único que tengo, pero yo solo a dónde me voy, pues a la en casa, y eso no puede ser.
0: Mònica Romeu Hernández, tècnica comunitària del Consell Comarcal del Garraf, ha explicat com van arrencar aquest projecte mitjançant una feina entre professionals d'àmbits diversos i fa una crida a la comunitat que detecti situacions de solitud no volguda.
6: Vam estar fent tot un treball en xarxa, tots els professionals, per anar trobant, no?, doncs aquelles persones que podrien encaixar en, bueno, en el programa i que les podíem ajudar. Llavors, hem estat des de l'inici fins ara en contínua coordinació, en que cada vegada que es detecta una persona, doncs ens la deriven. I també després mateixes persones amb el boca a boca doncs ens han contactat a nosaltres directament amb el telèfon, no?, que ens poden contactar. Volem també, com aquest programa posa molta importància a la part comunitària, doncs això, no?, de comerços, veïns, veïnes, persones del municipi que coneguin o que també detectin una persona que es pot trobar en aquesta situació, pues, també ens poden fer la derivació.
0: El programa Cubelles Vila Cuidadora compta ara per ara amb 26 usuaris i continua obert a qualsevol persona que ho necessiti a partir d'ara i s'hi pot sumar mitjançant un telèfon publicat a la web de l'Ajuntament i en uns cartells que també es troben en els edificis municipals. El pubillatge de Cubelles ja està preparat per la seva renovació. L'acte de proclamació dels nous càrrecs pels pròxims 2 anys serà, de fet, el dissabte que ve, 29 d'agost, a la plaça de la Vila, en un acte que arrencarà a les 7 del vespre i s'allargarà fins a les 9. Els candidats i candidates es podien inscriure fins aquest divendres. El pubillatge de Cubelles ha viscut el segon i últim estiu en els càrrecs després d'un mandat de 2 anys. Pròximament s'acomiadaran per donar pas als nous membres d'aquesta representació de la vila per tota Catalunya. Els membres sortints són, recordem, l'hereu David Carvajal, la pubilla Anna Duc, el fadrí Unai Martínez i la dama Maria Escrivà. I en la categoria infantil, el pubillatge va ser l'hereuet Biel Pou, la dameta Ainhoa Llamas, el fadrinet Andrew Kenneth i la pubilleta Abril Cáceres. Recentment, els membres del pubillatge infantil han fet una entrevista aquí a Ràdio Cubelles on han repassat la seva experiència. L'hereuet Biel Pou s'hi ha implicat durant 2 mandats seguits, primer com a fadrinet i ara com a hereuet.
7: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga vaig dir, vinga, provem. Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar, pensava que era, doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya, doncs vaig dir, bueno, doncs estaré de viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
0: L'Ainhoa Llamas, dameta infantil sortint, ha descobert aquests 2 anys que, a banda de participar en els actes de Cubelles, també han pogut anar a conèixer molts pobles.
8: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig donar compte que era com visitar part del món, no?, i que estàvem amb els meus companys.
0: Els actuals representants, que ara deixen els seus càrrecs, també han volgut desfer alguns mites sobre el procés de selecció del pubillatge. Expliquen que les proves consisteixen en una entrevista amb preguntes senzilles sobre Cubelles, les aficions dels candidats i la seva motivació per representar la vila, i asseguren que els nervis inicials desapareixen ràpidament. De fet, les entrevistes amb el jurat dels nous candidats es faran el matí del 29 d'agost i aquella mateixa tarda, a la plaça de la Vila, es farà l'acte de proclamació dels nous membres del pubillatge de Cubelles, que seran els qui representaran la vila durant els 2 anys vinents. Dins del programa de la Festa Major d'aquest any s'ha pogut consultar l'estudi titulat L'evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025. Aquest treball l'ha elaborat en Pere Vives i Santa Eulàlia, que és biòleg i educador ambiental, i l'ha fet en col·laboració amb el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. En el treball es vol analitzar de manera gràfica i històrica com ha canviat el litoral de Cubelles al llarg d'aquests últims 80 anys. L'estudi mostra que, de fet, fins a mitjans del segle XX, la costa de Cubelles estava dominada per l'activitat agrícola, amb camps de conreu que arribaven fins a gairebé una estreta franja de platja que havia tocant el mar. Així ho ha explicat Pere Vives, autor de l'estudi.
9: La platja és de sorra i és una franja molt estreta, i els conreus estan a tocar. Als pocs metres acaba la sorra, comencen els conreus, i això és fruit, per exemple, la pineda aquesta que tenim aquí a la desembocadura del Foix, és anterior a l'aparició del càmping Paradiso, perquè probablement protegia aquests arbres que es plantaven arran de mar, protegien l'entrada de la sorra en els conreus que hi havia a primera línia, no? I per tant, alguns arbres identificats que hi ha al llarg de la línia de costa són antics arbres que havien sigut plantats per evitar que la sorra amb el vent entrés a dintre dels conreus i salinitzés el sol.
0: La transformació arrenca sobretot a partir dels anys 60 amb l'arribada del turisme i l'aparició de les primeres instal·lacions lúdiques, com ara el càmping Paradiso, que estava situat enmig de la desembocadura del Foix, el càmping La Rueda, que és del 1966 i encara perdura, o el posterior càmping Les Salines, que ara és una zona totalment urbanitzada, tal com apunta Pere Vives.
9: Les primeres instal·lacions turístiques allà davant del Mas d'en Pedro, no? El càmping La Rueda, el càmping Les Salines, també hi havia aquí el càmping Paradiso, és a dir, el turisme de finals dels 60 va néixer amb el Paradiso a la desembocadura del Foix i la Rueda allà davant del Mas d'en Pedro, no? Que és la Rueda precisament és de l'any 66. I després, quan es van dessecar les Salines, va venir també el càmping Les Salines, no? És a dir, i després aquestes instal·lacions han anat desapareixent, no totes.
0: Ara ve un dels fets més determinants en la modificació de la línia de costa a Cubelles va ser la construcció de la central tèrmica. Va suposar una revolució autèntica per al municipi, no només perquè per tot el que va generar en l'àmbit social i polític, sinó també pel seu impacte físic sobre el territori, una ocupació d'11 hectàrees, la construcció d'una dàrsena i la creació d'espigons per protegir i acumular sorra a les platges, cosa que va modificar la línia de la costa.
9: La tèrmica va fer un canvi importantíssim des dels espigons de Cubelles, alguns també van ser modificats amb la tèrmica i després tota la costa fins i Cunit, Cubelles i Cunit, tots els espigons aquests que hi han protegint, omplint de sorra.
0: Paral·lels aquests.
9: Sí, paral·lels i transversals, diguéssim, per tal d'acumular sorra a les platges. Tot això és fruit del 78.
0: Quan es va anunciar que la central anava arribant al final del seu cicle vital i que molt probablement no continuaria, és quan es va viure una explosió urbanística en zones com ara la Mota de Sant Pere, que fins als anys 90 havia estat pràcticament una platja verge, tal com explica Pere Vives.
9: Sí, en el moment en què la tèrmica es va comunicar que ja anava de baixa, llavors hi va haver una explosió a segones residències, tota la Mota de Sant Pere, tota la primera línia de platja, perquè la Mota de Sant Pere era una platja pràcticament verge. Fins als anys 90, 90 ja, fins que es va saber que la tèrmica li quedaven no sé quants anys de concessió i que s'acabava.
0: En l'entrevista a Ràdio Cubelles, de cara al futur, l'autor de l'estudi, Pere Vives, assenyala també la importància de recuperar espais naturals, com el projecte de retirar la dàrsena de la tèrmica, que ja s'està executant, i d'aquesta manera tornar a tenir unes platges de manera contínua en tot el municipi. Així mateix, també adverteix Pere Vives dels reptes del canvi climàtic i l'augment del nivell del mar, així com de l'impacte de fenòmens naturals, com la riuada històrica que hi va haver el juliol de l'any passat, del 2025, que va modificar, sobretot, la forma de la desembocadura del riu Foix. Els Amics del Castell han fet un homenatge a Salvador Fonoll amb una placa situada a la seva casa natal. Aquest dimarts 18 d'agost, a les 8 del vespre, al passatge de la Soledat, s'ha destapat aquesta placa de record que s'ha col·locat en col·laboració de l'Ajuntament i els geganters. Salvador Fonoll Carbonell, doncs, ha rebut aquest dimarts aquest homenatge pòstum amb la col·locació de la placa al passatge de la Soledat, un acte proposat pel grup d'estudis covellencs Amics del Castell que ha coincidit amb el 20è aniversari de la seva mort i que ha volgut reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, sobretot amb el cor, l'espiga i els gegants. La iniciativa proposada pel soci Salvi Alba i acceptada per la família i l'Ajuntament, tal com ha explicat en Joan Vidal, president dels Amics del Castell.
10: Que el dia 18 d'aquest mes d'agost farà 20 anys que va morir de manera tràgica el Salvador Fonoll, persona molt coneguda al poble, persona molt coneguda al poble, i un dels socis de la nostra entitat ens va dir, home, ara que s'acosta el 20è aniversari de la mort del Salvador Fonoll, tenint en compte doncs, que aquest home va fer moltes coses, vol col·laborar amb moltes coses del poble, sobretot en el món de la cultura popular, era el que cantava els couplets amb el cor l'espiga, va ser geganter, vinculat també al món de l'esport, etc etc, a la festa de la Verema, va dir, home, per què no li feu un reconeixement i tal? Diu, jo proposo que li poseu una placa a la casa on va néixer, al carrer, al passatge de la Soledat.
0: En l'acte d'aquest dimarts al vespre, en honor a Salvador Fonoll, hi ha participat en Joan Vidal, dels Amics del Castell, familiars del mateix Salvador Fonoll, i l'alcaldessa Rosa Fonoll, en representació de l'Ajuntament. També hi han col·laborat els geganters, que hi han portat la parella de l'Abdon i l'Assumpta. El Consorci per la Normalització Lingüística oferirà 22 places a Cubelles per al nivell bàsic 1 de català. Les matriculacions s'obriran a partir del 14 de setembre i el curs presencial es farà al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores que es faran entre el 28 de setembre i el 9 de desembre, els dilluns i els dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix Consorci. Les persones que estiguin interessades en algun dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial A1 fins al superior al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma del web o bé dirigint-se presencialment en qualsevol dels punts d'atenció que hi ha repartits a tot Catalunya. Cubelles, tornem a repetir, es podrà cursar el nivell bàsic 1. Per la resta de nivells caldrà desplaçar-se o bé a Vilanova i la Geltrú o també en alguns casos a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs de català del Consorci necessitarà acreditar el seu nivell. Per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell que es podrà sol·licitar entre l'1 i el 4 de setembre, tots dos dies inclosos. A partir del dia 5 de setembre es podrà seguir demanant, però ja no hi haurà garantia que es pugui fer i obtenir el resultat abans del període d'inscripcions. En qualsevol moment del procés d'inscripció o d'acreditació de nivell, qui tingui dubtes es pot adreçar al telèfon 012 o, si no, també hi ha disponibles un formulari d'ajuda i les xarxes socials del Consorci. Aquest dimarts s'ha mort el músic cubellenc Quicus Costa.

0: Estat. De nom Francesc Xavier Fort, havia liderat grups com Ajoporro, pioner del rock català entre els anys 70 i els 80. Des de feia uns quants anys tocava al carrer de Colom, just davant del Casal de Cultura, cada divendres al matí. A més, havia col·laborat en nombroses ocasions amb Ràdio Cubelles, l'última vegada en el programa especial de Sant Jordi del 2025. En una entrevista realitzada per l'Ajuntament l'any 2019, Quicus Costa va explicar la seva relació amb Cubelles, on va venir a viure amb uns 13 anys després de la mort del seu pare. Va arribar a treballar a la fàbrica de guants, que estava situada a l'actual Casal de Cultura, i va formar més d'un grup de música aquí al municipi, on aleshores no hi havia encara gaire moviment musical.
1: Arribo als 12 o 13 anys. Va morir el pare i vaig vindre cap aquí, que els meus germans vivien aquí. Aquí la meva germana es va casar amb un cubellenc i el meu germà va trobar un pis més barat aquí que a Vilanova i es van quedar aquí. Llavors vaig vindre jo aquí quan va morir el pare. L'únic que havia era, havia hagut un conjunt que es deien els Inques, i que eren el xic de Cal Angelet i el Cendra i aquests, i ells dos encara es trobaven a casa del el que és ara el Cal Ramon,
2: la carnisseria de Cal Ramon.
1: Allà vivien i ensejaven, i jo ho sentia, i jo treballava a la fàbrica de guants del meu cunyat.
2: Estava al costat mateix.
1: Al costat mateix, i feia els paquets i els portava allà perquè el recadell els recollís. I clar, jo entrava dins d'allà i em quedava mirant com tocaven, i oh, què passa, Durano, què fas aquí? Dic, home, jo és que toco la guitarra, i vaig començar a tocar amb ells, i ah, mira...
0: Uns anys després, ja de jove i adult, va marxar a viure a les Roquetes i va crear més bandes amb altres músics de Vilanova. Un d'aquests grups que va deixar més petjada va ser Ajoporro, entre els anys 70 i 80. Un grup que va optar per una música de rock progressiu amb cançons pròpies en català, un fet inèdit en aquell moment en aquest estil. I es van convertir en pioners del rock català, que va triomfar anys després.
1: I eren bons, els músics eren bons, bons, era el guitarrista, tots eren bons. Sobretot per mi el guitarra era molt bo, el Galvez, havia l'Àngel Sola i el Joan Vidal. Érem, dins del que havia per Vilanova era com una selecció, era la selecció vilanovina de músics que feien música que podria ser alternativa en aquell moment.
2: Sí, sí, sí.
1: No era perquè a Vilanova havia un concepte de que era tot com si fos orquestra, no? Conjunts fent música moderna però amb el concepte d'orquestra, encara hi és, encara són així. Però nosaltres fèiem alternatiu, diguéssim. Era el rock duro, que abans el heavy, rock duro, que es deia. Van ser dels primers que ho van fer en català. Un rock duro en català no es feia.
2: No, era prou innovador, clar.
1: Sí, no es feia. I ho fèiem amb cançons nostres, no cantaven, ja que amb Ajoporro no cantaven cançons de Deep Purple i tot això, no. Hi ha cançons nostres dins d'aquest estil, i en català.
0: Sentim una de les seves interpretacions com a col·laborador a Ràdio Cubelles, Quicus Costa, en un programa especial que van fer quan l'emissora municipal va arribar als seus 42 anys.

0: El primer equip masculí del Club de Futbol Cubelles ja ha presentat el seu calendari de partits de preparació, els partits de pretemporada, els amistosos que jugaran des d'ara fins que arrenqui la competició. A banda del triangular que han disputat en el partit de Festa Major, que també hi ha participat el Club Esportiu Cubelles, del Trofeu Primavera i el Sènior B del mateix Club de Futbol Cubelles, i on es van veure superats, per exemple, pel Club Esportiu Cubelles, l'equip ha engegat ja els entrenaments i, de fet, doncs, aquest triangular que van disputar dins de la Festa Major era pràcticament sense haver-se encara començat a entrenar aquesta pretemporada. Sí que el pròxim 22 d'agost tindran el primer partit amistós que podríem considerar de plenament pretemporada, serà a casa i contra el Corbera. També tenen partit previst el 29 d'agost, serà també a Cubelles i contra un dels equips del planter del Nàstic. El 3 de setembre es desplaçaran fins a Canyelles per jugar contra aquest equip de la mateixa comarca del Garraf. El primer equip del Club de Futbol Cubelles el 5 de setembre té previst rebre la visita del Pallejà, el 10 de setembre l'Atlètic Sant Just i el 12 de setembre, just l'endemà de la Diada Nacional de Catalunya, es desplaçaran al camp de la Penya Jove de les Roquetes. Ara per ara, aquests són els partits que ha tancat ja el primer equip del Club de Futbol Cubelles de cara a aquesta pretemporada que arrencarà ara aquest tram final d'agost i principis de setembre per preparar la competició.
1: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night Session.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conza.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles.

0: Per fer balanç d'aquesta Festa Major 2026, avui rebem a Ràdio Cubelles a Renata Bedós, regidora de Cultura. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: I bé, en tot cas comencem per la part més recent, no?, que ha sigut aquest últim cap de setmana, que hi ha hagut els actes centrals, no?, més habituals de Festa Major, amb el pregó, les cercaviles, el que havia de ser el Castell de Focs, la cercavila nocturna, i bé, l'ofici, les entrades i sortides d'ofici, que ha estat una part central que hem hagut d'estar pendents, no?, d'aquest risc d'incendis. També explica'ns una mica com ha acabat afectant això. Finalment el Castell de Focs no es va fer, molta gent es pregunta si es farà en algun altre moment. Bé, què ens pot dir, doncs, d'aquest últim cap de setmana de Festa Major, o aquest acte cap de setmana central de Festa Major, com ha anat?
1: Sí, amb els actes centrals van començar amb l'acte més institucional, que és el pregó, que es va fer com vam fer el canvi l'any passat el 13 al vespre, que és un canvi molt celebrat entre tothom, entre tant per part de l'Ajuntament i del personal municipal com de les entitats i dels propis pregoners, perquè realment no té res a veure fer un pregó al vespre amb aquestes dates que fer-lo al migdia. I el pregó va anar molt bé, com sempre, vam omplir l'espai de la Casa del Nebot de Can Travé. I aquí mateix, dijous, crec recordar que dijous era? Sí, dijous.
0: Sí, dijous 13.
1: Dijous 13, doncs ja vam veure que possiblement, doncs, bueno, havia pujat el Pla Alfa, bueno, havíem estat seguint com anava el Pla Alfa, que és el que determina el risc d'incendi, i durant la setmana s'havia mantingut, degut a, sobretot a que la temperatura era molt alta, però també hi havia molta humitat, el risc d'incendi no era tan elevat, però el dimecres ja va pujar a Pla Alfa. Per tant, ja sabíem que si es mantenia el Pla Alfa el dia següent no podríem tirar el foc. Vam estar valorant, perquè vam parlar també amb l'agrupació de Valls Populars, els que els hi vull agrair per moltes coses, però en aquest cas concret del tema del foc han actuat amb molta responsabilitat, amb molta confiança també amb l'Ajuntament, i ells van ser els primers que van dir que no volien en ningú moment ni saltar-se la normativa ni demanar, perquè hi havia la possibilitat de demanar algun permís especial. Jo el que sí que vull explicar respecte a aquest tema és perquè ha creat molta polèmica el fet de no tirar els focs en primera línia de mar, no? Primer, que la primera línia de mar en molts casos es considera zona forestal, perquè hi ha moltes zones que s'estan renaturalitzant. De fet, explico una anècdota: quan nosaltres vam demanar els permisos se'ns va denegar, justament perquè estaven a primera línia de mar, fins que els organismes corresponents, que són delegació de govern, van comprovar que la zona on es tiren els focs no està renaturalitzada, per tant després van concedir el permís. I el fet de no tirar el Castell de Focs és per dos motius. Primer, perquè durant tot el dia que hi ha el Pla Alfa, que jo sé que és difícil d'entendre, que és de 0 hores a 0 hores, i que a partir del 0-1 ja pots tirar foc, però el Pla Alfa és aquest, no? És un dia natural. Llavors, durant aquest dia no es pot manipular amb pirotècnia, per tant, el que no podíem fer, tot el muntatge, i això ho sap la gent que cada any comprova, que ja a primera hora del matí ja s'estan fent tot el muntatge dels focs, no podien durant aquell dia manipular els focs per després tirar-los a partir de les 12 de la nit. Per tant, no es podien manipular, i això vol dir que, malauradament, doncs, aquell dia havíem de suspendre el correfoc. El Castell de Focs. Aquest és un motiu, el fet de no poder manipular. I l'altre motiu important és que no és tant que hi hagi el fet de que el Castell de Focs pugui provocar un incendi, que això és el que tothom pensava, no? Per què no es pot tirar el Castell de Focs si el propi Castell de Focs no provoca foc? És perquè el fet de tenir un Castell de Focs, per normativa, implica, doncs, que ja has de tenir tot un servei d'emergència preparats, tant el bombers com ADFs, com ambulàncies, i durant aquest període de risc d'incendi el que es prioritza és que cossos de seguretat estiguin pendents de si hi ha un possible foc. Llavors, igual que malauradament també ens va passar el dia 25 de juliol, quan teníem previst fer el correfoc de la Festa Major Petita, el que no podíem fer era fer un correfoc quan teníem un foc actiu a la muntanya amb els serveis d'emergència allà. Per tant, perquè els cossos d'emergència estiguin a disponibilitat d'un possible incendi a qualsevol banda de Catalunya, no podíem tenir els serveis d'emergència allà. El correfoc, a partir del correfoc, sí que tenien permís per tirar el correfoc a partir de les 12. El correfoc no hi

0: implica la pirotècnia es pot manipular a partir de les 12, no hi ha una preparació prèvia. Per tant, vam poder fer el foc el 15 a partir de les 12, que vam calcular per acabar els balls blancs just quan, a partir de les 12 de la nit, i a partir de les 12 de la nit es va iniciar el foc, el que és la cercavila de foc, i després, durant el dia 15, sí que vam poder tirar foc amb normalitat.
1: Aleshores, aquí hi ha dues preguntes també. El Castelldefels es podrà fer un altre dia? Sí que té sentit el dia 14,
0: estem,
1: no?
0: Estem valorant com fer-ho, sí, fer-ho també un dia que... Bueno, el que està clar és que això és un fet que es va repetint. Va ser fa el 2000, si no recordo malament, va ser el 2022 que tampoc van poder tirar el foc, per tant ja estem parlant de 4 anys, que hi havia gent que deia no, això va passar l'any passat, no, ja va passar fa uns quants anys, però està clar que cada cop anem a més i per tant hem de fer mesures per evitar aquest canvi climàtic, que està clar que s'està produint. Ja hem hagut de canviar l'hora del pregó, en el cas de les diades castelleres ja s'estan canviant de les 12 de la tarda, de les 12 al migdia a les 6 de la tarda, i possiblement haurem de valorar el tema del castell de focs el 14 a la nit. És una cosa que hem fet tota la vida, però haurem de canviar-ho. Estem valorant de si l'any vinent fer algun tipus d'espectacle, per exemple, de drons, que no calgui tirar foc, o canviar les dates. El que no podem fer és canviar les dates dels sants patrons d'aquella Cubelles, no? El dia 15, el dia de l'Assumpció, és el dia de la Festa Major, i això no podrem canviar, però sí que ens haurem de valorar com i quan fer el castell de focs per una banda, i per una altra banda poder fer el correfoc, perquè en aquest cas concret, doncs, les colles de foc no van poder sortir ni el dia 25 de juliol, que és per la Festa Major petita, ni van poder sortir el 14 d'agost per la Festa Major gran, i per tant doncs haurem de buscar algun dia, i com hem fet al llarg de la regidoria aquest any, doncs anar provant a buscar una data que a tothom li vagi bé i incorporar-la al calendari festiu. No tenim una altra opció.
1: Perquè clar, és això, aquests avisos de risc d'incendi, hi ha qui pensa, home, hi ha municipis que tiren endavant igual, no? I Cubelles, doncs, sembla que li afecta més o se li retira aquest permís. És precisament per això que comentava que la platja, alguna zona propera a la platja...
0: No, el Pla Alfa és un Pla Alfa amb un mapa, en aquest cas el Pla Alfa afectava pràcticament tot Catalunya. Hi ha municipis que directament es van saltar la prohibició. La prohibició és la mateixa per tothom. No és que sigui més estricta per Cubelles, el Pla Alfa determina tota una sèrie de normativa que s'ha de seguir. Una de la normativa és molt clara, és no es pot manipular pirotècnia en Pla Alfa 3, i aquest era el que estàvem, i el que estàvem nosaltres, i el que estaven els municipis del costat, i el que estava pràcticament tot Catalunya. Hi van haver altres municipis que, emparant-se en què s'organitzaven festes que no eren organitzades directament per l'Ajuntament, sinó que estaven organitzades per entitats, o estaven organitzades per associacions de veïns o per altre tipus d'entitats, van tirar endavant amb morterets, amb castell de focs, amb pirotècnia a les cercaviles. Això està anant atents primer a que se'ls multi, i aquí hauran d'assumir la multa corresponent, i aquests municipis valoraran si els hi val la pena tornar a fer-ho o fer-ho, i després penso que aquí es va actuar amb molta més responsabilitat pel que he explicat. És un tema de que els serveis d'emergència estiguin per on han d'estar, que és pendents de que hi pugui haver un incendi. En aquest cas, és possible que el 14, doncs, es va ser molt estricte en quant al compliment de l'Alfa 3. El dia següent va baixar el risc. Bueno, també és veritat que era un dia amb moltes festes per tot Catalunya, i bueno, aquesta va ser la decisió que va prendre la Generalitat. Entenc que en va ser els riscos d'incendi, però la normativa era clara per tothom. O sigui, no és que sigui diferent la normativa per Cubelles que per la resta de municipis. En Pla Alfa 3, que era en el que estàvem, no es pot manipular cap tipus de pirotècnia.
1: Bé, doncs queda clar aquesta part de la Festa Major. Prèviament hi va haver, doncs, com havíem dit, el pregó de Josep Marcilles, en aquest cas un pregoner, no?, que potser, doncs, a diferència dels últims anys, sí que ha tingut també una trajectòria en molts àmbits, no?, de la societat cubellenca, però també això potser una diferència era que també havia tingut responsabilitats polítiques relativament prèvies, no?
0: Sí.
1: Això també va marcar una part del discurs, però vaja, seria per diferenciar-lo una mica dels anteriors pregoners. Com ho vau viure?
0: També? Bueno, el pregoner va ser escollit per unanimitat per la Comissió del Pregó, en base a tota la seva trajectòria, que com bé dius és molt àmplia, tant a nivell cultural com a nivell esportiu, i a nivell de la societat també, ha estat coordinat també de Càritas durant molts anys i efectivament també va tenir una part política. Ell quan li van comunicar que havia estat designat com a pregoner, ell es va sorprendre perquè justament ell es pensava que el fet d'haver tingut aquestes responsabilitats polítiques faria que no podria ser el pregoner. Es va sorprendre i després es va emocionar quan va saber que ningú de les persones que estàvem allà a la comissió del pregó vam tenir en compte aquest fet, vull dir que és una part de la seva vida, però nosaltres prioritzàvem, tots els que estàvem allà prioritzàvem uns altres aspectes de la seva vida. Ell va voler explicar-ho al pregó, va voler dir-ho perquè tenia aquesta espineta clavada de que al final de la seva vida política doncs va ser acusat també va ser denunciat per unes presumptes irregularitats de les quals després va ser absolt, i ell tenia aquesta necessitat d'explicar-ho i crec que va estar molt bé perquè a més hi havia molta gent que desconeixia aquesta part, de fet és de tot el que va explicar és poder dels que quedaven més llunyanes en el temps i hi havia molta gent que no ho sabia. Bueno, al final el pregoner decideix que és el que vol explicar, ell volia explicar-ho, crec que va quedar molt bé, va ser un pregó que malgrat ser molt ampli no es va fer pesat i crec que va il·lustrar molt bé quina va ser la trajectòria del Josep Marcillas. Ell, a més, està molt content de com es va desenvolupar el pregó i de ser el protagonista de la Festa Major. Crec que s'ho mereix també per tota la feina que ha fet, insisteixo, tant a nivell cultural com esportiu com associatiu, i ja està. I era una part de la seva vida que volia explicar. Però no es va tenir en compte ni a la comissió del pregó ni en cap moment. Aquest fet hagués de ser un dels motius pels quals se'l va escollir, simplement és una part de la seva vida que hi va voler explicar i ja està.
1: Pel que fa al gruix de la Festa Major, doncs té molt protagonisme l'agrupació de balls populars. Aquest any era el del 30è aniversari, hi havia novetats, no? Vam poder veure doncs els bastoners homes que ja havien debutat a la Setmana Cultural, però ara els vam veure doncs on toca, no? La Festa Major, els pastorets petits, i també bé, unes novetats més inesperades era també la dels gegants, no? Com sortien els gegants, finalment van veure també aquest Charlie Rivel reformat, i bé, van sortir a ballar els gegants antics, l'Abdon i l'Assumpta, a l'espera doncs que es puguin recuperar els gegants. Com valoren també doncs aquestes novetats i també...
0: Bueno, malauradament vam tenir aquell ensurt a la Festa Major, a la trobada de gegants, perquè la trobada de gegants va anar molt bé, fins que en aquell moment malauradament hi va haver un cop de vent que va tirar, a més és que va tirar els tres gegants que hi havia a la plaça, i van quedar molt malmesos. La realitat és que van quedar molt malmesos. Aquí, hi va haver un fet molt, molt dolent, malauradament, però d'aquí es va treure una cosa bona, jo crec, que és que des del primer moment que va passar hi havia tota la il·lusió, les ganes de fer el que fos perquè els gegants sortíssim a la Festa Major gran. Quedaven 15 dies, com aquell qui diu. I des d'aquí vull tornar a donar les gràcies, com m'he dit, m'he donat les gràcies a l'agrupació de Balls Populars per molts motius, però aquí també va ser un dels altres que també van posar tota l'energia en què es pogués fer aquesta reparació. De seguida es va fer una avaluació de danys, es van posar en contacte amb l'Arnau Codina perquè pogués fer aquesta reparació, que l'ha fet en un temps rècord i l'ha fet molt bé, i aquí tant l'agrupació Balls Populars com els gegants, els propis geganters, han fet molta feina, perquè respecte al Charlie, el primer que es va haver de fer va ser una avaluació de danys i després fer la reparació, i aquí també vull donar les gràcies a tot el personal de cultura perquè ha hagut de fer... Clar, sabem que per poder fer qualsevol cosa a l'Ajuntament es necessita fer contractació i fer moltes tasques, i s'ha fet en un temps rècord, vull dir que s'ha estat totalment contractat i es van buscar els diners per part de l'Ajuntament per poder tirar endavant aquesta reparació. Però és que pels gegants grans també van haver de fer molta feina, van haver de desmuntar els vestits que portaven els antics gegants, que eren els originals, i tornar-los a vestir amb la roba dels nous. Vull dir que aquí hi va haver una sèrie de feina. Sé que a l'hora de portar-ho també ha estat complicat, perquè són gegants que són molt més pesats, però s'ha de dir que els geganters des del primer moment han posat tota aquesta energia per poder treure els gegants i al final doncs, tant els tres gegants han pogut sortir a la festa major gran.
1: Mm-hmm. I a més amb aquests detalls nous no, també del Cherry Rebel, que bé, després de molts anys de sortir ara té una cara...
0: Té una altra fesonomia, diguéssim.
1: Un maquillatge nou, no?, que sí. També li dona un toc diferent, oi?
0: Sí, i bueno, al final no deixa de ser... És un treball artístic fet per la... per l'Arnau Codina, i a qui li agrada i a qui no li agrada, però és un treball artístic. I també hem de dir que s'hauran de reparar els nous, que també van quedar molt malmesos. La veritat és que fins i tot van quedar més malmesos tant l'Abdon com l'Assumpta, que no passa el Charlie.
1: Mm. No és el primer cop que passa, recordem que l'Abdon un cop també, doncs, per un cop de vent, que va tirar el Via Grot una festa de la Verema, va acabar tirant l'Abdon i també l'únic que hi havia passat la festa major i potser doncs, l'impacte no va ser tan gran com aquesta
0: ocasió. Clar, aquí
1: no?
0: La veritat és que van ser els tres, a més, no? La veritat és que va ser un disgust molt gran perquè van ser els tres i, a més, van quedar bastant tocats. En el cas del Charlie, la cara, que ja es veu a la reparació, no? S'ha hagut de fer tot el nou, tota la nova fesonomia de la cara del Charlie perquè realment va ser el Charlie va quedar molt, molt afectat al que justament era la cara. Clar, tenia aquell nas més sortit, doncs el nas va quedar malmès i va quedar malmès a tota la cara i és el que s'ha hagut de canviar. Després es va malmetre un braç que també es va canviar. En el cas d'Antal Napdon de l'Assumpta, la veritat és que també van quedar l'estructura, fins i tot s'haurà de reparar tota l'estructura, vull dir que s'haurà de fer una reparació important. Bueno, farem tot el que podem perquè al final som patrimoni i ens els estimem molt i farem tot el que puguem perquè aquí hi ha més temps i ja puguin sortir a la propera festa major.
1: I més enllà dels balls populars hi ha uns altres balls, els del 14 a la nit, no? Que també doncs, sí. Són un moment de festa i comunió per Cubelles. Hi havia una novetat que era que hi havia dos, no? Balls. Sí. Com va anar aquesta novetat?
0: La veritat és que va anar molt bé, estem molt contents perquè aquesta festa major pràcticament no hi ha hagut incidents de seguretat. Tots els balls que vam fer, tant el de l'assaig general com altres balls que hem fet, i en concret el del 14, que en els darrers anys havia generat conflictes, aquesta vegada no. Vam separar, a partir de... A més, vam començar el que era la festa més jove, diguéssim, amb disjòquis. Van començar molt aviat a les 11, això vol dir que també van acabar abans i no hi va haver cap conflicte, i després a la plaça tampoc. La veritat és que el fet de dividir els dos balls sí que suposa un esforç d'organització i clar, també estàvem pendents de què passaria, perquè el fet també justament de dividir també divideixes també les forces de seguretat, però no va caler tampoc cap intervenció. La veritat és que a nivell de la policia estem contents perquè no vam tenir pràcticament cap conflicte important.
1: Perfecte, i bé, prèviament doncs, el primer cap de setmana recordem que també hi va haver activitats, l'assaig general, hi va haver els castells, amb una actuació la millor que han fet fins ara, sí. Els castells del Foix aquí a Cubelles, sí. el diumenge al passeig marítim, després festa Holi, bé, un seguit d'activitats no, que també formen part del programa de festa major. Com valora aquestes altres activitats més prèvies, no, els dies centrals?
0: Sí, hem hagut de retallar algunes activitats perquè és que no donàvem a l'abast, perquè volíem concentrar-nos en aquestes dates, volíem començar el 7, que era el divendres, o el divendres dia 7, i vam començar el dia abans amb la inauguració, però amb el que era el revival del 70-80 vam començar el divendres 7, i volíem acabar el 16, i això vol dir que hi havia alguna activitat que hem hagut de retallar, perquè hi havia noves activitats, com pot ser el teatre, el grup de teatre que va actuar dos dies, el divendres i el diumenge, i després també vam tenir el monòleg del Guillem Estadella el dia 11, que va funcionar molt bé, vam fer tot un ple, i teníem pel mig a més l'eclipse, que el dia de l'eclipse no vam voler fer cap activitat justament perquè no coincidís amb l'eclipse i no contraprogramar i fer activitats que després no tinguessin un seguiment. Clar, això volia dir que hem fet activitats tots els dies. La veritat és que totes les activitats han anat molt bé en quant a nombre de públic, i després jo puc dir que a nivell personal doncs, ha estat una festa major molt emotiva, com me dius, teníem els 30 anys de l'agrupació, això també vol dir recordar molts moments de l'agrupació de Balls Populars. Vam tenir el diumenge la Diada Castellera, que és la millor diada que hem fet a casa, és la segona vegada que es fa la clàssica de set, i aquesta vegada doncs, fer-la a Cubelles, i a més, jo personalment fer-la al Passeig Marítim també em va semblar molt bonic, i a partir d'aquí doncs, tenim el pregó amb el Josep Marcillas, que estava molt emocionat, tot i que va aguantar l'emoció, però ell estava molt emocionat. I després, malgrat totes les dificultats que també vaig explicar, he explicat en el programa, com la presentació del programa, com al pregó, la regidoria de cultura són temes personals, però hem tingut moltes dificultats aquest any d'organització, i jo estic molt, molt orgullosa de la feina que s'ha fet des de la regidoria de cultura, malgrat les dificultats, i ha estat una festa major en aquest sentit molt especial, molt emotiva, per molts motius, i molt especial, però al final hem pogut tirar endavant sense incidents, i per això estem molt, molt satisfets. Mm-hmm.
1: També va haver aquest homenatge a Lluís Pineda, no? Sí, en aquest cas en el partit de futbol de festa major, sí, que també ha sigut aquest dissabte passat.
0: Sí, que també un altre acte molt entranyable, molt, molt emotiu, ell estava molt emocionat, feia molt de temps que no sortia, i sortir per anar al camp de futbol, al seu camp de futbol, no? amb els dos equips que amb els quals ell ha format part com a directiu, i estava allà molta gent que l'estimava, i ell es va emocionar molt, i la veritat és que va ser molt bonic, mm-hmm, va ser molt bonic també.
1: Mm-hmm. Molt bé, bé, ara suposo que la regidora de Cultura, la regidoria mateix necessita uns dies, no? De, sí, de descans, no? De,
0: sisplau,
1: de desconnexió, per després tornar a arrencar, no? Perquè sí, també suposo que de cara a l'hivern venen dies forts, sí que ara que sembla lluny, no? Però després, com deies, no? En el llenguatge de l'administració local, les coses cal treballar-les.
0: No, ja pràcticament abans, no? ens estem posant, sembla molt lluny, però ja ens estem posant amb les festes de Nadal, perquè clar, ja estem començant a mirar les activitats per Reis, que són Reis a tot Catalunya, i llavors ja tenim dificultats per trobar alguns dels espectacles que volíem fer, i que ja, quan parem, és veritat que la regidoria de cultura pararà uns dies perquè el personal també ho necessita, però de seguida tornarem la roda un altre cop amb el Nadal, amb Carnaval, i tornem amb les festes majors.
1: Doncs no sé si vol afegir res més, Renata Bedós, com a regidora de Cultura.
0: Agrair la participació que hi ha hagut en aquesta festa major, una gran participació als carrers, una participació cívica i respectuosa, i mentre sigui així tindrem unes bones festes majors.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Renata Bedós, regidora de Cultura, per atendre'ns a Ràdio Cubelles. Que vagi molt bé, bon dia.
0: Gràcies, bon dia. Gràcies, bon dia.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
4: Hola,
3: de
4: amics,
3: Ràdio Cubelles.
4: Què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
3: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
5: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: a la vida fora i volen tornar.
1: Com he arribat aquí?
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
4: Protecció Civil de la Generalitat té activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses, sobretot entre avui divendres i demà dissabte. Segons la darrera previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, aquest divendres hi hauria un nivell de fins a 4 sobre 6, el grau màxim de perill per intensitat de pluja. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, el prelitoral i també la Catalunya central i el nord-est. A partir del vespre, les precipitacions més intenses es concentraran especialment al litoral i al prelitoral sud. L'episodi tindrà continuïtat durant la matinada i el matí de dissabte, quan es manté aquest grau de perill màxim de 4 sobre 6 al litoral i al prelitoral sud, amb possibilitats de tornar a superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Els xàfecs, a més, aniran acompanyats de tempesta. Més enllà de la intensitat de la pluja, el Servei Meteorològic també avisa de la possibilitat que s'acumulin més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores en alguns dels sectors del litoral i el prelitoral de Tarragona, especialment aquest divendres al vespre i les primeres hores de dissabte. Protecció Civil manté el seguiment de l'episodi des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i demana als municipis afectats que mantinguin la vigilància, sobretot a les rieres, als barrancs, als passos soterrats i en els punts inundables. També es preveu, això sí, molt mala mar i que, per tant, pugui onejar la bandera vermella a les platges de Cubelles. Un banyista ha mort a la platja de Llevant de Cunit, a tocar de Cubelles aquest dijous a la tarda, quan onejava la bandera vermella. Segons ha informat la Generalitat, l'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per les 2 del migdia i alertava que el socorrista havia tret de l'aigua un home inconscient i li estava practicant maniobres de reanimació. La víctima és un home de 50 anys i nacionalitat espanyola. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 4 ambulàncies i un equip de psicòlegs del sistema d'emergències mèdiques, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment de l'incident, la platja disposava de servei de vigilància i socorrisme i onejava la bandera vermella, que prohibeix el bany. Els Mossos d'Esquadra hi han desplaçat 4 dotacions, entre les quals efectius de la Unitat d'Investigació del Vendrell, que s'ha fet càrrec de les diligències i de les gestions corresponents amb el jutjat. Amb aquesta víctima ja sumen 20 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. Des de Protecció Civil de la Generalitat recorden la importància d'extremar les precaucions a les platges, les piscines i les aigües interiors aquest estiu.
5: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Amb un pentinat així com bastant de windsurfista, diguéssim, i amb una raqueteta, diguéssim, l'escoltem i ens reprodueix aquella alegria i aquella cosa, diguéssim.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Unes 26 persones combaten la solitud no volguda amb el programa Cubelles Vila Cuidadora. La iniciativa continua oberta a qualsevol persona de més de 65 anys i consisteix en suport psicològic a domicili i a l'organització de grups per poder relacionar-se. L'Ajuntament de Cubelles, en col·laboració amb el Consell Comarcal, ofereix des de l'any passat aquest servei de Cubelles Vila Cuidadora, que va adreçat, com dèiem, a persones de més de 65 anys que estiguin en situacions de solitud no volguda i que necessitin acompanyament i suport. Alexandra Corbillo és la regidora de Gent Gran.
3: I està anant molt bé. La veritat que està tenint una acollida superbona. Tenim la sort de que formin part dues psicòlogues maquíssimes que tenen una sensibilitat molt especial cap a aquest col·lectiu. I des de l'Ajuntament de Cubelles, pues això, no? Som molt pro pal·liar els efectes de la solitud no volguda, que causen, pues com deia, no? Una persona que pateix solitud no volguda, pues pot patir depressió, pot patir degeneració cognitiva, pot patir menys mobilitat física. Vull dir que arran de patir una solitud no volguda té uns efectes físics, psíquics i emocionals molt durs que cal que les administracions públiques doncs, sentim aquesta responsabilitat per revertir aquests efectes.
2: Vicenta Rodero Bustos és una de les usuàries d'aquest programa de Cubelles Vila Cuidadora, ja que fa 20 anys va perdre el seu company de vida i l'únic vincle familiar que té és un nebot que viu lluny de Cubelles. A més, té problemes d'oïda actualment i agraeix tot el suport que rep gràcies a aquest programa.
4: Y es lo mejor que me ha pasado desde que soy mayor y tengo el oído tan mal, porque me llevan al médico y ellas son las que hablan por mí, porque yo no oigo bien, no entiendo. Y entonces estoy encantada con estar con ellas, con todas.
2: A banda d'aquesta ajuda que li donen en el dia a dia, mitjançant el programa de Cubelles Vila Cuidadora, usuaris com la Vicenta també agraeixen tenir un contacte, sortir i tenir converses.
4: Bueno, el salir de casa como hoy mismo, me han dicho que sí quería venir, pues sí, porque estoy en casa, estoy solita y ya le he dicho a ella que leo un poquito y me da sueño y me duermo, claro, estoy sola, pero lo que me gusta es que me saquen de casa, porque es lo único que tengo, pero yo solo a dónde me voy, pues a la en casa, y eso no puede ser.
2: Mònica Romeu Hernández, tècnica comunitària del Consell Comarcal del Garraf, ha explicat com van arrencar aquest projecte mitjançant una feina entre professionals d'àmbits diversos i fa una crida a la comunitat que detecti situacions de solitud no volguda.
5: Vam estar fent tot un treball en xarxa, tots els professionals, per anar trobant, no?, doncs aquelles persones que podrien encaixar en, bueno, en el programa i que les podíem ajudar. Llavors, hem estat des de l'inici fins ara en continua coordinació, en que cada vegada que es detecta una persona, doncs ens la deriven. I també després, mateixes persones amb el boca a boca, doncs ens han contactat a nosaltres directament, amb el telèfon, no?, que ens poden contactar. Volem també, com aquest programa posa molta importància a la part comunitària, doncs això, no?, de comerços, veïns, veïnes, persones del municipi que coneguin o que també detectin una persona que es pot trobar en aquesta situació, pues, també ens poden fer la derivació.
2: El programa Cubelles Vila Cuidadora compta ara per ara amb 26 usuaris i continua obert a qualsevol persona que ho necessiti a partir d'ara i s'hi pot sumar mitjançant un telèfon publicat a la web de l'Ajuntament i en uns cartells que també es troben en els edificis municipals.
6: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: you vaping.
1: Boy like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet el llit volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si

0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: I tornem una setmana més a l'espai Compartim la platja amb la natura, amb nosaltres Xavier Pedro, del GPEC. Benvingut, Xavier, què tal?
1: Hola, molt bones, molt bé.
0: Doncs tornem a la ràdio i avui amb un nou programa titulat La teràpia blava i un mar que canvia. Això de la teràpia blava és moda d'Instagram o té alguna base científica?
1: En realitat sí que té base científica, s'han fet estudis sobre la millora fisiològica que aporta, i bàsicament és estar a prop del mar perquè té, bueno, s'han mesurat els efectes que té, sobretot sobre l'estrès i el benestar. I bueno, perquè puguem entendre una miqueta què és, doncs és com, bueno, és un enfocament terapèutic, és una teràpia que utilitza el medi marí, val? I les activitats a l'aigua, o sigui, està en contacte amb aquest espai. Doncs, per exemple, pot ser el busseig, la natació, el ioga aquàtic, que també és una cosa que es fa, o la contemplació del mar, per exemple, no? Que tot això millora tant la salut física, com ja s'entén, no? Les activitats que comporta moviment, com el benestar emocional.
0: Uh-huh. I bé, en tot cas, doncs clar, escoltar les onades, això ja seria part d'aquesta teràpia?
1: Sí, exacte, sí. No és que sigui una màgia, no? Quan dius teràpia blava sona una mica estrany, sí, però bueno, és una cosa que és molt senzilla, però se li ha atorgat aquest nom, diguem. No, és combinar una miqueta tant et pot aportar beneficis com el so, l'escoltar les onades que deies, la llum, no? Que quan anem, bueno, la gent va, s'estira al mar i prendre el sol, tens una llum que és molt diferent, uns colors als que no estem acostumats, no? La nostra vista, tant el nostre cervell no està acostumat amb aquesta intensitat blava, que no és la mateixa que la del cel, el moviment, que és una zona que està en constant moviment, no? Tu estàs mirant de cara al mar, o si estàs a dintre l'aigua estàs en constant moviment, i sobretot la percepció de l'espai obert. Costa molt trobar, bueno, sobretot quan ens van confinar a casa, no? Que estàvem, aquesta percepció semblava que l'havíem perdut, no? Quan sorties després d'estar molta estona a casa, tancat a casa, trobaves doncs com no sé, un alliberament, no? I doncs és aquesta percepció d'estar a l'espai obert, de veure fins i tot a l'horitzó, que és molt difícil, no? Poder veure a l'horitzó en el nostre dia a dia.
0: Uh-huh. Parla'ns una mica també de pacificació oceànica, és a dir, el mar s'estaria tornant àcid?
1: Uh-huh. Doncs no és exactament així, sinó que el que està passant és que el pH està baixant, vale? De forma progressiva el pH està baixant, per això és l'acidificació de l'oceà. Tot això sobretot és per l'absorció del CO2, que és el que fa que provoca aquesta acidificació, i això sobretot fa que hi hagi menys carbonat càlcic que estigui disponible, i això aquí afecta sobretot els primers éssers vius aquí està afectant, i els que més, i de manera greu, són els animals amb closca. Les closques estan fetes sobretot de carbonat càlcic, i bueno, al canviar el pH, doncs tenen problemes, no? Doncs per poder formar aquestes, bueno, és com si se'ls desfessin les closques, i això doncs tant els mol·luscs, les ostres, els coralls també. Els corals també són uns grans afectats d'aquesta acidificació, doncs estan patint sobretot. I bueno, volia explicar això perquè la gent ho conegui d'una forma que sigui força entendible.
0: Uh-huh. Sí, parlem una mica de mites o realitats, uh-huh, i ens centrem en l'altre tema que volies parlar, en un mar que canvia, no? Uh-huh. Si parlem doncs del Mediterrani, podem dir que s'està morint? O sigui, ens plantegem aquesta pregunta, sí o no? Mita o realitat?
1: Podríem dir que és un mite, no? Perquè, bueno, no és que... Si som molt pessimistes, llavors diríem que sí, però, bueno, com que som més optimistes que pessimistes, podem dir que està canviant. Està canviant. Més que res, podem dir que està canviant perquè no estem arribant encara al col·lapse total. No podem dir que és un col·lapse total i llavors desapareixerà tota la fauna i flora que viu allà dins, sinó que està... està canviant i bueno, sí que hem de fer perquè conservi el seu equilibri, perquè si no sí que arribaria en aquest col·lapse, no? que dèiem.
0: I si parlem del mar com era abans, no? No sé, hi ha hagut una evolució, no? Que ens porta a vegades amb aquests mites i aquestes realitats, no? Com era? I la biodiversitat i com vaja, ha anat canviant la cosa? Així, a grans trets, que sabem que seria un tema potser extens, vale. Però...
1: Bueno, per fer-ho fàcil, sí, doncs, en temes de biodiversitat, a les platges, doncs abans sí que n'hi havia molta més. Oi? Hi havia, sobretot això, doncs, a causa que hi havia molta menys pressió humana, doncs, que ara, i això és l'efecte directe, no? que han causat més pressió, menys diversitat, fins i tot. I bueno, ha canviat tant això que bueno, hem anat perdent espècies, moltes que abans hi eren han desaparegut, i bueno, però com dèiem abans, que no hem de ser pessimistes totals, sinó com que hem de ser optimistes, el que hem de fer és mirar de no fer desaparèixer més i compatibilitzar doncs els nostres usos amb la conservació d'aquest espai, no? D'aquests ecosistemes.
0: Dona uns consells, no? Una mica per també conscienciar-nos amb cuidar el mar, no? Què podem fer? Perquè, clar, abans, dius, no hi havia tanta presència humana, però ara que ja estem més a la sorra, a la platja, no? Coses que poden afavorir.
1: Mira, per exemple, una cosa en la que no pensem mai, normalment pensem en accions que en les que fem nosaltres, doncs, a la mateixa platja o en el mateix mar. El fet de reduir les nostres emissions, fins i tot en temes de canviar hàbits de consum, doncs, utilitzar menys plàstic, tot això també acabarà afectant directament, no? en el tema del mar, perquè realment tot està connectat i bueno, canviar els nostres hàbits, reduir emissions i, per exemple, fins i tot consumir peix que sigui local, no? No cal portar, aquesta pot ser una bona iniciativa. Procurar menjar peix que sigui fet d'aquí, que sigui fresc, que també serà molt millor pel nostre cos i fins i tot per l'economia del nostre poble, això.
0: Per tant, hem de reduir emissions, eh? Tot és una mica circular, no? O sigui, si reduïm, cuidem el mar i així, no?
1: Exacte, no només cuidarem el mar, sinó que cuidarem tot el conjunt del nostre territori i tot el món se'n veurà millorat.
0: Alguna qüestió que no t'haguéssim preguntat d'aquest tema, no? Aquests dos temes, perquè de fet parlàvem d'una banda de la teràpia a l'avi, d'altra banda aquest mar, no?, que va canviant. No ens podem aventurar al futur, no?, però sí que estem a temps encara de si canvia el mar a millor, no, no a pitjor, no?
1: Bueno, No sé què dir-te d'aquests grans temes, no?, que hi ha, perquè llavors si et poses a parlar una miqueta de cada cosa, per això ho hem fet una miqueta general i, bueno, quedar-nos amb la idea d'això, de que això ho repetim molt en aquest programa, que la platja que és un ecosistema que cal cuidar, que és un patrimoni nostre que tenim. I bueno, que abans era molt diferent perquè no hi anava gent i tot estava molt més regulat. Ara vivim de cara, abans es vivia d'esquenes al mar, més o menys, i vivien la gent que pescava, sobretot, hi havia camps a prop del mar i no hi havia cases ni res. Ara vivim sobretot de cara al mar, en els pobles que són litorals. I tot això, bueno, doncs el que hem de fer és, doncs si tant ens agrada, el que hem de fer és cuidar-ho, sobretot els municipis hem d'apostar molt per aquesta conservació i perquè duri, no? I bueno, hem de pensar tant que no només la platja, sinó que, com deien, que abans tot està connectat, sobretot el que hi ha dintre del mar. Moltes vegades ho hem explicat més d'una vegada, que també que la platja no és només el tros de sorra que veiem, sinó que fins i tot la primera part que hi ha dintre de l'aigua en allò també se li anomena platja, no? I bueno, per exemple, hi havia abans les praderes de Posidònia, que han anat desapareixent, que ara es vol intentar que es recuperen, però és un procés molt, molt, molt, molt, molt lent, perquè tarden centenars d'anys en recuperar X metres, i bueno, doncs no malmetem més del que està i anem a recuperar-ho.
0: Doncs, Xavier Pedro, tanquem ja aquest nou capítol. Avui dedicàvem doncs a aquest programa a parlar de la teràpia blava i el mar que canvia, i recordar novament, no, des del GPEC, contactes directes per si volen posar-se doncs en contacte amb vosaltres, amb l'entitat.
1: Doncs podeu contactar a través de gpec.cat, que allà, bueno, a vegades ja allà veureu què és el que fem i tot això, a part de les xarxes socials, i bueno, també rebem moltes consultes de, bueno, com que també el que fem és defensa ambiental, que hi ha voluntaris, voluntàries i un tècnic també de defensa ambiental, que el que es fa és intentar aturar, doncs, accions en que vagin en contra de la conservació de la natura. També rebem moltíssimes sol·licituds de peticions d'ajuda que bueno, totes intentem atendre dintre de les nostres possibilitats, i bueno, doncs, també que sapigueu que teniu aquest recurs.
0: Perfecte, doncs, Xavier Pedro, gràcies per la teva col·laboració aquí al programa Compartim la platja amb la natura, i fins una altra.
1: Encantat.
0: Fins ben aviat.

0: Música, més informació, més entreteniment, igual a Ràdio Cubelles. Segueix la nostra programació.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio Cubelles.
3: Què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Doncs sí, ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres. Des d'on? Des de la maleta de la Guspireta. Sí, amb un programa superespecial i terrorífic.

Doncs bé, com deien Gugu Mac dels The Cramps, ja tornem a estar aquí. Benvinguts i benvingudes aquí a la maleta, a la Uspireta. Com ha anat la setmana? Tot bé? Aquesta setmana quasi hem de sortir amb canoa, eh? Perquè Déu-n'hi-do quin temps ens ha fet. En fi, tot queda enrere, els mals rotllos i les males coses, les tempestes i les pluges queden enrere i doncs estem preparant doncs, la nit d'avui. La nit d'avui és la nit de la castanyada per alguns, que sempre hem de conservar les tradicions. Jo sempre soc partidària de conservar les tradicions i també per passar-nos-ho bé, per què no anar disfressats i fer trick or treat, en anglès truc o trato, diríem en castellà, no? I es fan moltes festes de Halloween, precisament nosaltres avui estarem punxant a la cantera. Qui vulgui venir, allà esteu tots convidats i fan un concurs de disfresses. Doncs sí, avui tenim un especial de Halloween, com bé us estava dient, i seguirem amb una altra cançó que també és molt, molt, molt típica, és antiga, però segur que si l'escolteu, doncs segur que us sona. Es diu Monster Mash i el que la canta es diu Bobby Boris Pickett. Segur que us sona. Escoltem-la.

Doncs bé, ja tenim aquí la barreja feta de monstros, ulls, vísceres, tot tipus de pòssimes que fan les bruixes la nit de Halloween. I dir-vos que, per cert, no m'he recordat de dir-vos que, pels que acabeu d'aterrar de Mart, que sóc la Txell Marcilles i que aquí em teniu avui amb un programa de swing i rock and roll. He fet una mica de barreja perquè és un especial de Halloween o de la nit de la castanyada, per poder ballar doncs, les dues coses, no a la vegada, sinó una cançó doncs, la ballaríem amb rock and roll i l'altra amb swing, sí senyor. Doncs seguim amb el programa d'avui. Doncs ara la cançó que us posaré ara no es pot ballar rock and roll. L'anterior sí, però bueno, un triple step també la podríem ballar. Es diu Jeepers Creepers, sí. I el cantant bueno, és com una banda que es diu Paul Whiteman Swing Wing. Doncs res, aquesta és una mica més antiga que l'anterior, diguéssim. Però bueno, per passar-s'ho bé i jo i anar disfressats i ballar una mica de swing, doncs aquesta va de conya. Escoltem-la.

Doncs acabem d'escoltar Jeepers Creepers i seguim amb el programa d'avui de Halloween. Ja teniu la disfressa o no buscada? Sí? Jo ja la tinc. Si la voleu veure, demà... Bueno, no, avui, perdó. Em pensava ja que era el dia de Tots Sants.

El dia de Tots Sants, qui vulgui pot anar a la Diada de Castellera. Allà, amb els verds, que segur que s'ho passarà bé, amb la ressaca del Halloween, se'n va aquí a Vilafranca i li passa la ressaca de cop, fent pinya amb els castells. Doncs res, si voleu veure la disfressa que ens posarem, veniu a la Cantera aquesta nit, a partir de les 8 o així de la tarda-nit, estarem allà punxant bona música i passant-nos-ho guai. Doncs ara el que tenim aquí és un dels més grans que sempre intento portar, encara que sigui una cançó a cada programa, de rock and roll, en aquest cas no de swing, però com que avui hi ha una mescla així Monster Mash, una barreja així estranya, qui més avui que és el rei del rock, que seria l'Elvis, no? Que tots el coneixem. I una cançó també que totes són relacionades amb el món del Halloween, que es diu You are devil disguise, o sigui, que tu ets una dimonieta, no? Tothom té un dimonieta dins. Doncs res, us deixo amb l'Elvis i amb la seva supercançó.

Doncs, com diu l'Elvis, tu ets un endimoni disfressat. Evidentment, la nit de Halloween, doncs sempre ens disfressem. Els americans ja sabem que funciona. Bueno, qui no ho sap, ja, això? Però bueno, faré un remember de d'on ve aquesta història, no? Diguéssim, és una història molt, molt anglesa, molt, i se l'han agenciat sobretot els Yankees. És el seu dia de disfressa, com si diguéssim. El carnaval ells no el celebren tant com nosaltres, però per ells el dia gloriós, entre cometes, és la nit de Halloween, no? La nit dels morts, la nit d'anar pels carrers disfressat amb les teves millors gales, no? I decorar, doncs, les cases, decorar amb les carbasses, fer dibuixos amb les carbasses i posar una llanterna a dins, una espelma en aquest cas, i van pels carrers amb la carbasseta demanant als nens carmelets o li fan un truc. A vegades el truc pot ser una mica desagradable, però bueno, això ja és el gust del consumidor o del senyor que viu a la casa, la brometa que li vulgui fer el X als nens random. En fi, no m'enrotllo més, que sempre ja sabeu que m'enrotllo bastant. Ara tenim una de les més grans també, però en aquest cas jo per mi és considerada la reina del swing, que seria la Ella Fitzgerald. La Ella Fitzgerald avui ens porta amb una cançó també tot relacionat amb el tema de la nit de la por, del terror, no? I seria, doncs, a Foggy Day, que seria un dia emboirat, no? Un dia boirós. Aquí a Cubelles no s'hi presta molt, normalment. S'hi presta més a la zona de Ponent. Però, per què no, la nit de Halloween ens imaginem que tenim un Foggy Day?

Doncs la Ella Fitzgerald ens ha descrit que és un dia boirós a Londres, que també és un dels llocs que hi ha molta boira. I després d'estar amb una cançó una mica relaxada, posarem una mica de més de marxa, no? Perquè aquesta nit s'hi presta i que coi, que tinc ganes jo. Doncs no sé si recordeu la sèrie Els The Munsters. Era una sèrie que feien per televisió fa molts i molts anys. Segur que molts la recordeu. Doncs res, com que la cançó mola per avui, doncs us la posaré. I així estarem una mica distrets.

Doncs aquí la tenim, ja l'heu escoltat, és molt curta, sí, perquè la sèrie era la cançó del principi. Però pels més que tenen més memòria, segur que el recordeu, els The Monsters, una gran sèrie que tenien un pedazo de cotxe. Doncs molt bé, seguim aquí a la maleta de la Guspireta, avui fent un especial de Halloween amb rock and roll i swing, tot música terrorífica, sobretot abans d'anar a dormir, mireu sota el llit. A veure què hi podem trobar. Potser no hi ha res, o no ho sé. Jo, per si de cas, ho miraria. I ara tenim una altra cançó, abans de començar a mirar sota el llit, que es diu Surfing Spooks. I ara us diré de qui són, perquè és una música una mica més rockabilly, del rotllo, bueno, després us ho dic. I és més així, com ja diu així, surfera, no? Ja veureu el tipus de música que us sonarà. Doncs res, us deixo amb Surfing Spooks.

Doncs sí, ens estem pixant de riure, vamos. Que jo, és que me parto. S'estan partint la caixa, eh? Quan et foten un susto, a l'altre que li han fotut un susto, no riu tant, no. En fi, avui la nit de Halloween i dels morts, la castanyada, castanyes, panellets, etc, dits, gominoles, tot és acceptable mentre ens ho passem guai i respectem. I ens ho passem sempre bé amb els que tenim al voltant. I escoltant bona música, clar que sí. Ja us dic, si voleu venir i no teniu res a fer, cap festa que hàgiu quedat amb els col·legues, amics, amb els veïns, amb la comunitat, amb qui sigui, a la cantera, aquí a Calafell, anant cap a Bellvei, estarem allà punxant bona música i anirem disfressats. I, per cert, hi ha un concurs de disfresses. Veurem qui és el guanyador, ja us informaré. Doncs hem arribat quasi a la recta final del programa d'avui i dir-vos que tot un plaer terrorífic, sempre estem aquí fotent por per Halloween, perquè ja sabeu que m'agrada portar especials de tant en tant, i acabem amb una cançó que es diu Spooky Movies i que el grup es diu, bueno, el que canta és un senyor, Gary Paxton, i els d'abans, els Surfing Spooks, es deien Ghastly Ones. Doncs res, us deixo amb Spooky Movies, que passeu una bona nit de Halloween o de castanyada, o les dues coses, jo sempre sóc partidària de les dues coses, i res, ens escoltem al proper programa de La Maleta, i salut, swing i rock and roll.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, tot i que hores d'ara doncs, tenim un dia radiant, amb cel clar, s'imposa totalment el sol i amb un ambient clarament més fresc després de les petites pluges d'ahir a la nit, que han refrescat i força. La temperatura ha baixat molt, s'ha situat entre els 22 graus de mínima, mentre que la màxima avui també quedarà més curta. Es notarà una clara baixada de la temperatura i per primer dia en tot el mes la màxima no arribarà als 30 graus, ja que se situarà entre 28 i 29, amb una humitat clarament més baixa. Res a veure amb la sensació de xafogor que teníem ahir. Tot i així, el temps serà variable, perquè al migdia poden créixer algunes nuvolades, a la tarda tindríem estones de sol, sobretot a primera de la tarda, amb més núvols a mitja tarda, quan es taparà el cel, i aquest vespre, i sobretot durant la nit, podem tornar a tenir algunes pluges o ruixats de distribució irregular que es podrien allargar fins la matinada, amb vents en conjunt febles, en cops moderats, amb una mica de mestral al matí i més aviat de garbí a la tarda, fent que la mar continuï molt alterada, amb forta maró la mateixa línia de costa. Compte a la zona marítima, que avui tindrem banderes vermelles i que s'han de respectar totalment, ja que la situació marítima pot ser complicada i ser un risc important per la seguretat de les persones. De cara a demà dissabte, esperem que el temps en conjunt doncs, sigui variable, amb cel força ennuvolat al matí, amb possibilitat d'alguna pluja feble i dispersa fins a mig matí. Després aniria aclarint amb alternança de sol i núvols a la tarda i en principi no esperem més pluges al final del dia i amb una temperatura que aquesta nit encara baixarà més, estarà al voltant dels 21 de mínima, mentre que la màxima demà voltarà els 28 o 29 amb una humitat força baixa, amb vents de mestral al matí i més aviat de xaloc com mitjorn a la tarda, fent que la mar continuï moguda amb maró, baixant una mica d'intensitat respecte a avui. I diumenge, temps en conjunt també variable, amb intervals de núvols més abundants a primera hora del matí, mentre que a la tarda, al migdia, s'aclarirà imposant-se el sol, amb sol i núvols a la tarda i ennuvolant-se el cel al final del dia, amb noves pluges de matinada i amb unes temperatures que es mantindran agradables de nit al voltant dels 21 graus de mínima, mentre que la màxima pot pujar una mica diumenge i acostar-se o situant-se entre els 29 i 30 amb una humitat una miqueta més alta. Vents febles amb terrals a primera hora i marinades de mitjorn a partir de migdia i situació marítima a la baixa més tranquil·leta amb marejor.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Protecció Civil de la Generalitat té activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses, sobretot entre avui divendres i demà dissabte. Segons la darrera previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, aquest divendres hi hauria un nivell de fins a 4 sobre 6, el grau màxim de perill per intensitat de pluja. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, el prelitoral i també la Catalunya central i el nord-est. A partir del vespre, les precipitacions més intenses es concentraran especialment al litoral i al prelitoral sud. L'episodi tindrà continuïtat durant la matinada i el matí de dissabte, quan es manté aquest grau de perill màxim de 4 sobre 6 al litoral i al prelitoral sud, amb possibilitats de tornar a superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Els xàfecs, a més, aniran acompanyats de tempesta. Més enllà de la intensitat de la pluja, el Servei Meteorològic també avisa de la possibilitat que s'acumulin més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores en alguns dels sectors del litoral i el prelitoral de Tarragona, especialment aquest divendres al vespre i les primeres hores de dissabte. Protecció Civil manté el seguiment de l'episodi des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i demana als municipis afectats que mantinguin la vigilància, sobretot a les rieres, als barrancs, als passos soterrats i en els punts inundables. També es preveu, això sí, molt mala mar i que, per tant, pugui onejar la bandera vermella a les platges de Cubelles. Un banyista ha mort a la platja de Llevant de Cunit, a tocar de Cubelles aquest dijous a la tarda, quan onejava la bandera vermella. Segons ha informat la Generalitat, l'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per les 2 del migdia i alertava que el socorrista havia tret de l'aigua un home inconscient i li estava practicant maniobres de reanimació. La víctima és un home de 50 anys i nacionalitat espanyola. Fins al lloc dels fets s'hi han despassat 4 ambulàncies i un equip de psicòlegs del sistema d'emergències mèdiques, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment de l'incident, la platja disposava de servei de vigilància i socorrisme i onejava la bandera vermella, que prohibeix el bany. Els Mossos d'Esquadra hi han desplaçat 4 dotacions, entre les quals efectius de la Unitat d'Investigació del Vendrell, que s'ha fet càrrec de les diligències i de les gestions corresponents amb el jutjat. Amb aquesta víctima ja sumen 20 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. Des de Protecció Civil de la Generalitat recorden la importància d'extremar les precaucions a les platges, les piscines i les aigües interiors aquest estiu. Unes 26 persones combaten la solitud no volguda amb el programa Cubelles Vila Cuidadora. La iniciativa continua oberta a qualsevol persona de més de 65 anys i consisteix en suport psicològic a domicili i a l'organització de grups per poder relacionar-se. L'Ajuntament de Cubelles, en col·laboració amb el Consell Comarcal, ofereix des de l'any passat aquest servei de Cubelles Vila Cuidadora, que va adreçat, com dèiem, a persones de més de 65 anys que estiguin en situacions de solitud no volguda i que necessitin acompanyament i suport. Alexandra Corbillo és la regidora de Gent Gran.
4: I està anant molt bé, la veritat que està tenint una acollida superbona. Tenim la sort de que formin part 2 psicòlogues maquíssimes que tenen una sensibilitat molt especial cap a aquest col·lectiu i des de l'Ajuntament de Cubelles, pues això, no? Som molt pro pal·liar els efectes de la solitud no volguda que causen, pues com deia, no? Una persona que pateix solitud no volguda pues pot patir depressió, pot patir degeneració cognitiva, pot patir menys mobilitat física. Vull dir que arran de patir una solitud no volguda té uns efectes físics, psíquics i emocionals molt durs, que cal que les administracions públiques doncs, sentim aquesta responsabilitat per revertir aquests efectes.
0: Vicenta Rodero Bustos és una de les usuàries d'aquest programa de Cubelles Vila Cuidadora, ja que fa 20 anys va perdre el seu company de vida i l'únic vincle familiar que té és un nebot que viu lluny de Cubelles. A més, té problemes d'oïda actualment i agraeix tot el suport que rep gràcies a aquest programa.
5: Y es lo mejor que me ha pasado desde que soy mayor y tengo el oído tan mal, porque me llevan al médico y ellas son las que hablan por mí, porque yo no oigo bien, no entiendo. Y entonces estoy encantada con estar con ellas, con todas.
0: A banda d'aquesta ajuda que li donen en el dia a dia, mitjançant el programa de Cubelles Vila Cuidadora, usuaris com la Vicenta també agraeixen tenir un contacte, sortir i tenir converses.
5: Bueno, el salir de casa como hoy mismo, me han dicho que sí quería venir, pues sí, porque estoy en casa, estoy solita y ya le he dicho a ella que leo un poquito y me da sueño y me duermo, claro, estoy sola, pero lo que me gusta es que me saquen de casa, porque es lo único que tengo, pero yo solo a dónde me voy, pues a la en casa, y eso no puede ser.
0: Mònica Romeu Hernández, tècnica comunitària del Consell Comarcal del Garraf, ha explicat com van arrencar aquest projecte mitjançant una feina entre professionals d'àmbits diversos i fa una crida a la comunitat que detecti situacions de solitud no volguda.
6: Vam estar fent tot un treball en xarxa, tots els professionals, per anar trobant, no?, doncs aquelles persones que podrien encaixar en el programa i que les podíem ajudar. Llavors, hem estat des de l'inici fins ara en continua coordinació, en que cada vegada que es detecta una persona, doncs ens la deriven. I també després mateixes persones amb el boca a boca doncs ens han contactat a nosaltres directament amb el telèfon, no?, que ens poden contactar. Volem també, com aquest programa posa molta importància a la part comunitària, doncs això, no?, de comerços, veïns, veïnes, persones del municipi que coneguin o que també detectin una persona que es pot trobar en aquesta situació, pues, també ens poden fer la derivació.
0: El programa Cubelles Vila Cuidadora compta ara per ara amb 26 usuaris i continua obert a qualsevol persona que ho necessiti a partir d'ara i s'hi pot sumar mitjançant un telèfon publicat a la web de l'Ajuntament i en uns cartells que també es troben en els edificis municipals. El pubillatge de Cubelles ja està preparat per la seva renovació. L'acte de proclamació dels nous càrrecs pels pròxims 2 anys serà, de fet, el dissabte que ve, 29 d'agost, a la plaça de la Vila, en un acte que arrencarà a les 7 del vespre i s'allargarà fins a les 9. Els candidats i candidates es podien inscriure fins aquest divendres. El pubillatge de Cubelles ha viscut el segon i últim estiu en els càrrecs després d'un mandat de 2 anys. Pròximament s'acomiadaran per donar pas als nous membres d'aquesta representació de la vila per tota Catalunya. Els membres sortints són, recordem, l'hereu David Carvajal, la pubilla Anna Duc, el fadrí Unai Martínez i la dama Maria Escrivà. I en la categoria infantil, el pubillatge va ser l'hereuet Biel Pou, la dameta Ainhoa Llamas, el fadrinet Andrew Kenneth i la pubilleta Abril Cáceres. Recentment, els membres del pubillatge infantil han fet una entrevista aquí a Ràdio Cubelles on han repassat la seva experiència. L'hereuet Biel Pou s'hi ha implicat durant 2 mandats seguits, primer com a fadrinet i ara com a hereuet.
7: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga vaig dir, vinga, provem. Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar, pensava que era, doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya, doncs vaig dir, bueno, doncs estaré de viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
0: L'Ainhoa Llamas, dameta infantil sortint, ha descobert aquests 2 anys que, a banda de participar en els actes de Cubelles, també han pogut anar a conèixer molts pobles.
8: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig donar compte que era com visitar part del món, no?, i que estàvem amb els meus companys.
0: Els actuals representants, que ara deixen els seus càrrecs, també han volgut desfer alguns mites sobre el procés de selecció del pubillatge. Expliquen que les proves consisteixen en una entrevista amb preguntes senzilles sobre Cubelles, les aficions dels candidats i la seva motivació per representar la vila, i asseguren que els nervis inicials desapareixen ràpidament. De fet, les entrevistes amb el jurat dels nous candidats es faran al matí del 29 d'agost i aquella mateixa tarda, a la plaça de la Vila, es farà l'acte de proclamació dels nous membres del pubillatge de Cubelles, que seran els qui representaran la vila durant els 2 anys vinents. Dins del programa de la Festa Major d'aquest any s'ha pogut consultar l'estudi titulat L'evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025. Aquest treball l'ha elaborat en Pere Vives i Santa Eulàlia, que és biòleg i educador ambiental, i l'ha fet en col·laboració amb el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. En el treball es vol analitzar de manera gràfica i històrica com ha canviat el litoral de Cubelles al llarg d'aquests últims 80 anys. L'estudi mostra que, de fet, fins a mitjans del segle XX, la costa de Cubelles estava dominada per l'activitat agrícola, amb camps de conreu que arribaven fins a gairebé una estreta franja de platja que havia tocant el mar. Així ho ha explicat Pere Vives, autor de l'estudi.
9: La platja és de sorra i és una franja molt estreta, i els conreus estan a tocar. Als pocs metres acaba la sorra, comencen els conreus, i això és fruit, per exemple, la pineda aquesta que tenim aquí a la desembocadura del Foix, és anterior a l'aparició del Camping Paradiso, perquè probablement protegia aquests arbres que es plantaven arran de mar, protegien l'entrada de la sorra en els conreus que hi havia a primera línia, no? I per tant, alguns arbres identificats que hi ha al llarg de la línia de costa són antics arbres que havien sigut plantats per evitar que la sorra amb el vent entrés a dintre dels conreus i salinitzés el sol.
0: La transformació arrenca sobretot a partir dels anys 60 amb l'arribada del turisme i l'aparició de les primeres instal·lacions lúdiques, com ara el Càmping Paradiso, que estava situat enmig de la desembocadura del Foix, el Càmping La Rueda, que és del 1966 i encara perdura, o el posterior Càmping Les Salines, que ara és una zona totalment urbanitzada, tal com apunta Pere Vives.
9: Les primeres instal·lacions turístiques allà davant del Mas d'en Pedro, no? El càmping La Rueda, el càmping Les Salines, també hi havia aquí el càmping Paradiso, és a dir, el turisme de finals dels 60 va néixer amb el Paradiso a la desembocadura del Foix i la Rueda allà davant del Mas d'en Pedro, no? Que és la Rueda precisament és de l'any 66. I després, quan es van dessecar les salines, va venir també el càmping Les Salines, no? És a dir, i després aquestes instal·lacions han anat desapareixent, no totes.
0: Ara ve un dels fets més determinants en la modificació de la línia de costa a Cubelles va ser la construcció de la central tèrmica. Va suposar una revolució autèntica per al municipi, no només perquè per tot el que va generar en l'àmbit social i polític, sinó també pel seu impacte físic sobre el territori, una ocupació d'11 hectàrees, la construcció d'una dàrsena i la creació d'espigons per protegir i acumular sorra a les platges, cosa que va modificar la línia de la costa.
9: La tèrmica va fer un canvi importantíssim des dels espigons de Cubelles, alguns també van ser modificats amb la tèrmica i després tota la costa fins i Cunit, Cubelles i Cunit, tots els espigons aquests que hi ha protegint, omplint de sorra.
0: Paral·lels aquests.
9: Sí, paral·lels i transversals, diguéssim, per tal d'acumular sorra a les platges. Tot això és fruit del 78.
0: Quan es va anunciar que la central anava arribant al final del seu cicle vital i que molt probablement no continuaria, és quan es va viure una explosió urbanística en zones com ara la Mota de Sant Pere, que fins als anys 90 havia estat pràcticament una platja verge, tal com explica Pere Vives.
9: Sí, en el moment en què la tèrmica es va comunicar que ja anava de baixa, llavors hi va haver una explosió a segones residències, tota la Mota de Sant Pere, tota la primera línia de platja, perquè la Mota de Sant Pere era una platja pràcticament verge. Fins als anys 90, 90 ja, fins que es va saber que la tèrmica li quedaven no sé quants anys de concessió i que s'acabava.
0: En l'entrevista a Ràdio Cubelles, de cara al futur, l'autor de l'estudi, Pere Vives, assenyala també la importància de recuperar espais naturals, com el projecte de retirar la dàrsena de la tèrmica, que ja s'està executant, i d'aquesta manera tornar a tenir unes platges de manera contínua en tot el municipi. Així mateix, també adverteix Pere Vives dels reptes del canvi climàtic i l'augment del nivell del mar, així com de l'impacte de fenòmens naturals, com la riuada històrica que hi va haver el juliol de l'any passat, del 2025, que va modificar, sobretot, la forma de la desembocadura del riu Foix. Els Amics del Castell han fet un homenatge a Salvador Fonoll amb una placa situada a la seva casa natal. Aquest dimarts 18 d'agost, a les 8 del vespre, al passatge de la Soledat, s'ha destapat aquesta placa de record que s'ha col·locat en col·laboració de l'Ajuntament i els geganters. Salvador Fonoll Carbonell, doncs, ha rebut aquest dimarts aquest homenatge pòstum amb la col·locació de la placa al passatge de la Soledat, un acte proposat pel grup d'estudis covellencs Amics del Castell que ha coincidit amb el 20è aniversari de la seva mort i que ha volgut reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, sobretot amb el Cor l'Espiga i els Gegants. La iniciativa proposada pel soci Salvi Alba i acceptada per la família i l'Ajuntament, tal com ha explicat en Joan Vidal, president dels Amics del Castell.
10: Que el dia 18 d'aquest mes d'agost farà 20 anys que va morir de manera tràgica el Salvador Fonoll, persona molt coneguda al poble, persona molt coneguda al poble, i un dels socis de la nostra entitat ens va dir, home, ara que s'acosta el 20è aniversari de la mort del Salvador Fonoll, tenint en compte doncs, que aquest home va fer moltes coses, va col·laborar amb moltes coses del poble, sobretot en el món de la cultura popular, era el que cantava els couplets amb el Cor l'Espiga, va ser geganter, vinculat també al món de l'esport, etc etc, a la Festa de la Verema, va dir, home, per què no li feu un reconeixement i tal? Diu, jo proposo que li poseu una placa a la casa on va néixer, al carrer El Passatge de la Soledat.
0: En l'acte d'aquest dimarts al vespre, en honor a Salvador Fonoll, hi ha participat en Joan Vidal, dels Amics del Castell, familiars del mateix Salvador Fonoll, i l'alcaldessa Rosa Fonoll, en representació de l'Ajuntament. També hi han col·laborat els geganters, que hi han portat la parella de l'Abdon i l'Assumpta. El Consorci per la Normalització Lingüística oferirà 22 places a Cubelles per al nivell bàsic 1 de català. Les matriculacions s'obriran a partir del 14 de setembre i el curs presencial es farà al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores que es faran entre el 28 de setembre i el 9 de desembre, els dilluns i els dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix Consorci. Les persones que estiguin interessades en algun dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial A1 fins al superior al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma del web o bé dirigint-se presencialment en qualsevol dels punts d'atenció que hi ha repartits a tot Catalunya. Cubelles, tornem a repetir, es podrà cursar el nivell bàsic 1. Per la resta de nivells caldrà desplaçar-se o bé a Vilanova i la Geltrú o també en alguns casos a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs de català del Consorci necessitarà acreditar el seu nivell. Per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell que es podrà sol·licitar entre l'1 i el 4 de setembre, tots dos dies inclosos. A partir del dia 5 de setembre es podrà seguir demanant, però ja no hi haurà garantia que es pugui fer i obtenir el resultat abans del període d'inscripcions. En qualsevol moment del procés d'inscripció o d'acreditació de nivell, qui tingui dubtes es pot adreçar al telèfon 012 o, si no, també hi ha disponibles un formulari d'ajuda i les xarxes socials del Consorci. Aquest dimarts s'ha mort el músic cubellenc Quicus Costa.

0: De nom Francesc Xavier Fort, havia liderat grups com Ajo Porro, pioner del rock català entre els anys 70 i els 80. Des de feia uns quants anys tocava al carrer de Colom, just davant del Casal de Cultura, cada divendres al matí. A més, havia col·laborat en nombroses ocasions amb Ràdio Cubelles, l'última vegada en el programa especial de Sant Jordi del 2025. En una entrevista realitzada per l'Ajuntament l'any 2019, Quicus Costa va explicar la seva relació amb Cubelles, on va venir a viure amb uns 13 anys després de la mort del seu pare. Va arribar a treballar a la fàbrica de guants, que estava situada a l'actual Casal de Cultura, i va formar més d'un grup de música aquí al municipi, on aleshores no hi havia encara gaire moviment musical.
1: Arribo als 12 o 13 anys. Va morir el pare i vaig vindre cap aquí, que els meus germans vivien aquí. Aquí la meva germana es va casar amb un cubellent i el meu germà va trobar un pis més barat aquí que a Vilanova i es van quedar aquí. Llavors vaig vindre jo aquí quan va morir el pare. L'únic que havia era, havia hagut un conjunt que es deien els Inques, i que eren el xic de Cal Angelet i el Cendra i aquests, i ells dos encara es trobaven a casa del lo que és ara el Cal Ramon,
2: la carnisseria de Cal Ramon.
1: Allà vivien i ensejaven, i jo ho sentia, i jo treballava a la fàbrica de guants del meu cunyat.
2: Estava al costat mateix.
1: Al costat mateix, i feia els paquets i els portava allà perquè el recader els recollís. I clar, jo entrava dins de casa d'allà i em quedava mirant com tocaven, i què passa, Durano, què fas aquí? Dic, home, jo és que toco la guitarra, i vaig començar a tocar amb ells, i mira...
0: Uns anys després, ja de jove i adult, va marxar a viure a les Roquetes i va crear més bandes amb altres músics de Vilanova. Un d'aquests grups que va deixar més petjada va ser Ajo Porro, entre els anys 70 i 80. Un grup que va optar per una música de rock progressiu amb cançons pròpies en català, un fet inèdit en aquell moment en aquest estil. I es van convertir en pioners del rock català, que va triomfar anys després.
1: I eren bons, els músics eren bons, era el guitarrista, tots eren bons. Sobretot per mi el guitarra era molt bo, el Galvez, havia l'Àngel Sola i el Joan Vidal. Érem, dins del que havia per Vilanova era com una selecció, era la selecció vilanovina de músics que feien música que podria ser alternativa en aquell moment.
2: Sí, sí, sí.
1: No era perquè a Vilanova havia un concepte de que era tot com si fos orquestra, no? Conjunts fent música moderna però amb el concepte d'orquestra, encara hi és, encara són així. Però nosaltres fèiem alternatiu, diguéssim. Era el rock duro, que abans el heavy, rock duro, que es deia. Van ser dels primers que ho van fer en català. Un rock duro en català no es feia.
2: Era prou innovador, clar.
1: Sí, no es feia. I ho fèiem en cançons nostres, no cantaven, ja que amb Ajo Porro no cantaven cançons de Deep Purple i tot això, no. Eren cançons nostres dins d'aquest estil, i en català.
0: Sentim una de les seves interpretacions com a col·laborador a Ràdio Cubelles, Quicus Costa, en un programa especial que van fer quan l'emissora municipal va arribar als seus 42 anys.

0: El primer equip masculí del Club de Futbol Cubelles ja ha presentat el seu calendari de partits de preparació, els partits de pretemporada, els amistosos que jugaran des d'ara fins que arrenqui la competició. A banda del triangular que han disputat en el partit de Festa Major, que també hi ha participat el Club Esportiu Cubelles, del Trofeu Primavera i el Sènior B del mateix Club de Futbol Cubelles, i on es van veure superats, per exemple, pel Club Esportiu Cubelles. L'equip ha engegat ja els entrenaments i, de fet, doncs, aquest triangular que van disputar dins de la Festa Major era pràcticament sense haver-se encara començat a entrenar aquesta pretemporada. Sí que el pròxim 22 d'agost tindran el primer partit amistós que podríem considerar de plenament pretemporada. Serà a casa i contra el Corbera. També tenen partit previst el 29 d'agost. Serà també a Cubelles i contra un dels equips del planter del Nàstic. El 3 de setembre es desplaçaran fins a Canyelles per jugar contra aquest equip de la mateixa comarca del Garraf. El primer equip del Club de Futbol Cubelles el 5 de setembre té previst rebre la visita del Pallejà, el 10 de setembre l'Atlètic Sant Just i el 12 de setembre, just l'endemà de la Diada Nacional de Catalunya, es desplaçaran al camp de la Penya Jove de les Roquetes. Ara per ara, aquests són els partits que ha tancat ja el primer equip del Club de Futbol Cubelles de cara a aquesta pretemporada que arrencarà ara aquest tram final d'agost i principis de setembre per preparar la competició. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

El món es pot mesurar en quilòmetres, però també en dies. Amb aquest concepte, podem obrir el llibre d'avui on trobarem una aventura que desperta el desig de viatjar, on hi ha un rellotge que marca un repte i on la imaginació avança tan de pressa com els seus protagonistes. Benvinguts a Entre Històries, un espai literari de Ràdio Cubelles. Soc Javier Adeva i en aquesta entrega obrirem les pàgines d'una de les grans novel·les d'aventures de tots els temps. La Volta al Món en 80 dies, La Vuelta al Mundo en 80 dies, Le Tour du Monde en Crete Banjouf. Bueno, vaig millorant una miqueta, poqueta a poqueta el francès. De Jules Verne, el Julio Verne de tota la vida. Bueno, aquesta obra que ens parla del viatge, de la puntualitat i d'una pregunta molt simple. Es pot guanyar una aposta quan el món sencer sembla posar-se en contra? Vet aquí que una vegada hi havia un cavaller anglès anomenat Phileas Fogg, un senyor metòdic, discret i tan puntual que gairebé sembla governat per un rellotge. Un dia, el Reform Club de Londres accepta una aposta sorprenent, donar la volta al món en només 80 dies. Fogg surt de Londres amb el seu nou criat, Passepoot, conegut per molts també com Picaporte. A partir d'aquí comença una cursa plena de trens, vaixells, ports, ciutats imprevistos. El viatge passa per Suez, l'Índia, Hong Kong, el Japó, els Estats Units i de nou a Europa, convertint cada parada en una petita aventura dins de l'aventura. Durant el trajecte apareix l'inspector Fix, que sospita que Fogg és el lladre d'un banc i el segueix amb la intenció d'arrestar-lo. També coneixem Aouda, una jove rescatada a l'Índia, que porta emoció i humanitat a una història que podria semblar només una cursa contra el temps. Quan Fogg creu que ha perdut l'aposta per arribar tard a Londres, descobreix que, viatjant cap a l'est, ha guanyat un dia sense adonar-se'n. Així, el temps, que semblava el seu gran enemic, es converteix finalment en l'aliat que li permet vèncer. Un dels grans atractius d'aquesta obra publicada al 1873 és la sensació de moviment continu. La novel·la ens porta d'Anglaterra a Egipte o de l'Índia al Japó, i cada parada aporta un color diferent a la narració. Per això, la lectura es fa tan amena, ja que l'autor no només explica una aposta contra el temps, sinó també una volta al món plena de paisatges, cultures i sorpreses. Verne construeix la història com si fos un diari de ruta o un compte enrere. Dia rere dia, escala rere escala, on sempre hi ha un transport que cal agafar o un retard que amenaça la posta o un obstacle inesperat. Això dona al llibre un ritme molt àgil i fàcil de seguir. Els personatges principals també són essencials. Phileas Fogg representa la calma i l'autocontrol, mentre que Passepoort aporta humor i energia. Aouda dona emoció i Fix encarna la sospita constant. Junts fan que el viatge no sigui només geogràfic, sinó també humà. Arribats a aquest punt, posarem una mica de música, ja que, entre històries, relacionem els llibres amb altres llenguatges, com el musical. I si parlem de La Volta al Món en 80 dies, avui la cançó triada és La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, interpretada per Mocedades. La connexió és clara i evident perquè aquesta cançó va convertir l'aventura de Verne en una cançó famosa i fàcil de recordar. El tema té el mateix esperit de la novel·la: moure's, descobrir jocs nous i creure que el món es pot recórrer amb entusiasme. Així que, sense més dilació, intro música.

Una obra tan popular com La Volta al Món en 80 dies ha tingut moltíssimes adaptacions. Una de les més estimades és la sèrie de dibuixos La Volta al Món de Willy Fogg, que transforma els personatges en animals i apropa el relat als nens i nenes sense perdre l'essència de l'obra original. També cal destacar la pel·lícula de 1956, Around the World in 80 Days, amb David Niven com Phileas Fogg i Cantinflas com Picaporte. Aquesta versió converteix la novel·la en un gran espectacle cinematogràfic, ple de color, humor i moviment. Cantinflas, especialment, dona al criat una energia còmica molt recordada. Una altra versió coneguda és la de l'any 2004, amb Jackie Chan. És una adaptació més lliure i orientada a l'acció, on Passepoch guanya molt protagonisme a través de l'humor, les persecucions i les arts marcials. Potser s'allunya més del to original, però manté la idea central del món com un escenari ple de reptes. Avui hem obert les pàgines de La Volta al Món en 80 dies, una novel·la fascinant, que funciona molt bé perquè transforma la geografia en emoció i el calendari en suspens. Phileas Fogg i la resta de personatges fan que aquest viatge sigui més que una ruta. Aquesta és una història sobre confiança, persecució i descobriment. Cada país aporta una nova imatge i cada dia que passa ens recorda que el temps és el gran protagonista. Potser aquest és el gran ensenyament que ens vol transmetre Jules Verne. El món pot semblar immens, però la literatura té aquesta màgia: fer-nos viatjar per tot arreu sense sortir de les pàgines d'un llibre. Moltes gràcies per haver compartit amb mi aquest viatge per al món. Ens tornarem a trobar aquí, a Ràdio Cubelles, la setmana vinent, tant en directe com en el format digital, i també a Spotify a la tarda. Així que, estimats radioients, fins aviat, aquí, a Entre Històries.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola, amics, què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Jo vinc d'un poble que crida fort. Jo vinc de llibres i de cançons a la foscor del silenci que ens va ser impost. Jo vinc de les cendres del record.

0: Stafford. Jo vinc de llibres i de cançons a la foscor.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ja comença a fer-se clar.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Benvinguts a la màquina del temps. I és que novament som aquí, als micròfons de Ràdio Cubelles, tota la millor música aquí al teu programa, La Màquina del Temps, avui estil temps. Tony Ronald, help.
2: Que recordando su forma de amar, somos amigos desde niña.
1: Avui un programa especialíssim. Ayúdame esta noche. 107.5 de la FM, Ràdio Cubelles, que et parla com sempre Francesc.

I és que continuem així de bé amb aquest programa especialíssim, com et dic. Especialíssim de la màquina del temps. Especial temps. Duets, un genial duets de la Paloma San Basilio i el Nino Bravo. Te quiero, t'estimo, vida mía.

Efectivament, estem parlant del Jo Caminaré de l'Humberto Tozzi. I és que avui és especialíssim temps.

és que continuem amb molta més música, amb aquest especialíssim sobre el temps. L'estrella de David, el genial Juan Bau. Temes per somiar, temes per recordar, la música que no trobes aquí.

0: I és que sempre passa el mateix. Si tu em dius ben, doncs jo vaig. I diem bé, ben cada... escoltar-nos cada setmana, perquè et portarem noves músiques, noves sintonies que et faran somiar, que et faran recordar i que no trobaràs a cap altre lloc.
1: Si tu me dices ben...
0: Si tu me dices ben, José Luis Rodríguez, el Puma i los

I és que continuem amb la tormenta. Perdona-me, he sigut una tonta. Nosaltres no tenim que res que perdonar, però és imperdonable que no estiguis aquí cada setmana escoltant els temes que t'agraden.

0: i és la genial veu, la profunda veu del Sandro. Sigamos pecando. I és que avui especialíssim en temes
1: en que con tanto

0: Valeria Link. Estimat meu, querido mío, una veu que ens encanta. És que avui, amb el temps, tenim tantes cançons que ens fan recordar que som la sintonia, segurament, de molts de vosaltres, la sintonia de la nostra vida.
1: Arreglo todo y acompaño.

tal com es diu el Braulio en la seva cançó de Envolver, Déjalo Volver, nosaltres els tens que deixar tornar la pròxima setmana, perquè tornarem a visitar temes amb el temps.

És que ens tens que deixar de tornar la pròxima setmana, perquè tornarem, com et dic, amb molta més música, molt més records. I és que no tenim temps per més, però ens acomiadarem amb un dels més grans, amb un temazo, amb el temps passat i el que queda. Ell és el genial, el geni, el Miguel Bosé, Si esto es amor.

És que és genial, passi el temps que passi el Miguel Bosé. Tot un geni, tot una veu. I no tenim, malauradament, no tenim temps per més. Això ha sigut la teva màquina del temps. Recorda que tornarem la pròxima setmana amb molts més èxits, amb molta més música. No faltis, passarem llista.

Històries que em fan més por són les que no han ni començat, les que et deixen la sensació

un espai on la música house ens connecta. Energia positiva i ritme viu. Això és Bona Ona! Divendres a les 11 i dissabtes a les 12 de la nit. Des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles. Puja el volum. Benvinguts a la bona música. DJ Junior Vera.

Molt bona nit i encantat de ser amb tots vosaltres un cap de setmana més. Jordi Vera, en directe des de l'estudi 1 de Ràdio Cubelles. Només

sí, que encantadíssim de ser un cap de setmana més aquí. Passar-vos la meva energia. Ritme viu. I recordar-vos, el nou Insta del programa, tot un èxit. Hem duplicat o triplicat ja la gent que hi som. Us recordo, bonaona.radio. Repeteixo, bonaona.radio. En aquest Insta tindreu tota la informació del programa i veureu els premiats i afortunats o afortunades que rebran la primera samarreta de la ràdio. Així que anem amb tota aquesta nit.

Això m'agrada!

Deixa't emportar. Arriba l'estiu! Tu veies!

podeu aconseguir la samarreta del, de la ràdio, que podeu fer-ho entrant dins del nostre nou espai web, www.bonaonaradio.com. Recordeu, bonaonaradio.com.

En directe des de l'estudi 1 de Ràdio Cubelles. Fa molta calor! Mou-te amb nosaltres! Tanca els ulls! I deixa't emportar.

recorda, cada divendres i cada dissabte nit estem aquí amb tu, des de la ràdio que et fa sentir. S'arriba! Bona hora!

Ara sí, per tots aquests que som de la generació boomer. Això ens sona a tots. Encantat d'estar una nit més amb vosaltres. Deixa't emportar! És sa!

Aprofitem per recordar-vos a tots l'Instagram del programa bonaona.radio. Repeteixo, bonaona.radio. Us esperem a tots!

cada divendres i cada dissabte a la nit amb vosaltres. Així que aparca preocupacions. Tanca els ulls i gaudeix amb nosaltres. Som-hi!

aquí el programa d'aquesta nit. Moltíssimes gràcies a tots per acompanyar-nos, sentint la vostra companyia. I esperem haver-us transmès tota l'energia que volem cada cap de setmana. Encantat d'estar amb vosaltres. Fins al proper cap de setmana.

Això és Bona Ona! Divendres a les 11 i dissabtes a les 12 de la nit. Des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles. Puja el volum. Benvinguts a la bona música.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, tot i que hores d'ara doncs, tenim un dia radiant, amb cel clar, s'imposa totalment el sol i amb un ambient clarament més fresc després de les petites pluges d'ahir a la nit, que han refrescat i força. La temperatura ha baixat molt, s'ha situat entre els 22 graus de mínima, mentre que la màxima avui també quedarà més curta. Es notarà una clara baixada de la temperatura i per primer dia en tot el mes la màxima no arribarà als 30 graus, ja que se situarà entre 28 i 29, amb una humitat clarament més baixa. Res a veure amb la sensació de xafogó que teníem ahir. Tot i així, el temps serà variable, perquè al migdia poden créixer algunes nuvolades, o a la tarda tindríem estones de sol, sobretot a primera hora de la tarda, amb més núvols a mitja tarda, quan es taparà el cel, i aquest vespre, i sobretot durant la nit, podem tornar a tenir algunes pluges o ruixats de distribució irregular que es podrien allargar fins la matinada, amb vents en conjunt febles, en cops moderats, amb una mica de mestral al matí i més aviat de garbí a la tarda, fent que la mar continuï molt alterada, amb forta maror la mateixa línia de costa. Compte a la zona marítima, que avui tindrem banderes vermelles i que s'han de respectar totalment, ja que la situació marítima pot ser complicada i ser un risc important per la seguretat de les persones. De cara a demà dissabte, esperem que el temps en conjunt doncs sigui variable, amb cel força ennuvolat al matí, amb possibilitat d'alguna pluja feble i dispersa fins a mig matí. Després aniria aclarint amb alternança de sol i núvols a la tarda i en principi no esperem més pluges al final del dia i amb una temperatura que aquesta nit encara baixarà més, estarà al voltant dels 21 de mínima, mentre que la màxima demà envoltarà els 28 o 29 amb una humitat força baixa, amb vents de mestral al matí i més aviat de xaloc com mitjorn a la tarda, fent que la mar continuï moguda amb maror, baixant una mica d'intensitat respecte a avui. I diumenge, temps en conjunt també variable, amb intervals de núvols més abundants a primera hora del matí, mentre que a la tarda, al migdia, s'aclarirà imposant-se el sol, amb sol i núvols a la tarda i ennuvolant-se el cel al final del dia amb noves pluges de matinada i amb unes temperatures que es mantindran agradables de nit al voltant dels 21 graus de mínima, mentre que la màxima pot pujar una mica diumenge i acostar-se o situant-se entre els 29 i 30 amb una humitat una miqueta més alta. Vents febles en terrals a primera hora i marinades de mitjorn a partir de migdia i situació marítima a la baixa més tranquil·leta amb marejor.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Protecció Civil de la Generalitat té activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses, sobretot entre avui divendres i demà dissabte. Segons la darrera previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, aquest divendres hi hauria un nivell de fins a 4 sobre 6, el grau màxim de perill per intensitat de pluja. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, el prelitoral i també la Catalunya central i el nord-est. A partir del vespre, les precipitacions més intenses es concentraran especialment al litoral i al prelitoral sud. L'episodi tindrà continuïtat durant la matinada i el matí de dissabte, quan es manté aquest grau de perill màxim de 4 sobre 6 al litoral i al prelitoral sud, amb possibilitats de tornar a superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Els xàfecs, a més, aniran acompanyats de tempesta. Més enllà de la intensitat de la pluja, el Servei Meteorològic també avisa de la possibilitat que s'acumulin més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores en alguns dels sectors del litoral i el prelitoral de Tarragona, especialment aquest divendres al vespre i les primeres hores de dissabte. Protecció Civil manté el seguiment de l'episodi des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i demana als municipis afectats que mantinguin la vigilància, sobretot a les rieres, als barrancs, als passos soterrats i en els punts inundables. També es preveu, això sí, molt mala mar i que, per tant, pugui onejar la bandera vermella a les platges de Cubelles. Un banyista ha mort a la platja de Llevant de Cunit, a tocar de Cubelles aquest dijous a la tarda, quan onejava la bandera vermella. Segons ha informat la Generalitat, l'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per les dues del migdia i alertava que el socorrista havia tret de l'aigua un home inconscient i li estava practicant maniobres de reanimació. La víctima és un home de 50 anys i nacionalitat espanyola. Fins al lloc dels fets s'hi han despassat 4 ambulàncies i un equip de psicòlegs del sistema d'emergències mèdiques, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment de l'incident, la platja disposava de servei de vigilància i socorrisme i onejava la bandera vermella, que prohibeix el bany. Els Mossos d'Esquadra hi han desplaçat 4 dotacions, entre les quals efectius de la Unitat d'Investigació del Vendrell, que s'ha fet càrrec de les diligències i de les gestions corresponents amb el jutjat. Amb aquesta víctima ja sumen 20 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. Des de Protecció Civil de la Generalitat recorden la importància d'extremar les precaucions a les platges, les piscines i les aigües interiors aquest estiu. Unes 26 persones combaten la solitud no volguda amb el programa Cubelles Vila Cuidadora. La iniciativa continua oberta a qualsevol persona de més de 65 anys i consisteix en suport psicològic a domicili i a l'organització de grups per poder relacionar-se. L'Ajuntament de Cubelles, en col·laboració amb el Consell Comarcal, ofereix des de l'any passat aquest servei de Cubelles Vila Cuidadora, que va adreçat, com dèiem, a persones de més de 65 anys que estiguin en situacions de solitud no volguda i que necessitin acompanyament i suport. Alexandra Corbillo és la regidora de Gent Gran.
3: I està anant molt bé, la veritat que està tenint una acollida superbona. Tenim la sort de que formin part dues psicòlogues maquíssimes que tenen una sensibilitat molt especial cap a aquest col·lectiu i des de l'Ajuntament de Cubelles, doncs això, no? Som molt pro pal·liar els efectes de la solitud no volguda que causen, doncs com et deia, no? Una persona que pateix solitud no volguda doncs pot patir depressió, pot patir degeneració cognitiva, pot patir menys mobilitat física. Vull dir que arran de patir una solitud no volguda té uns efectes físics, psíquics i emocionals molt durs que cal que les administracions públiques doncs, sentim aquesta responsabilitat per revertir aquests efectes.
0: Vicenta Rodero Bustos és una de les usuàries d'aquest programa de Cubelles Vila Cuidadora, ja que fa 20 anys va perdre el seu company de vida i l'únic vincle familiar que té és un nebot que viu lluny de Cubelles. A més, té problemes d'oïda actualment i agraeix tot el suport que rep gràcies a aquest programa.
4: Y es lo mejor que me ha pasado desde que soy mayor y tengo el oído tan mal, porque me llevan al médico y ellas son las que hablan por mí, porque yo no oigo bien, no entiendo. Y entonces estoy encantada con estar con ellas, con todas.
0: A banda d'aquesta ajuda que li donen en el dia a dia, mitjançant el programa de Cubelles Vila Cuidadora, usuaris com la Vicenta també agraeixen tenir un contacte, sortir i tenir converses.
4: Bueno, el salir de casa como hoy mismo, me han dicho que sí quería venir, pues sí, porque estoy en casa, estoy solita y ya le he dicho a ella que leo un poquito y me da sueño y me duermo, claro, estoy sola, pero lo que me gusta es que me saquen de casa, porque es lo único que tengo, pero yo solo a dónde me voy, pues a la en casa, y eso no puede ser.
0: Mònica Romeu Hernández, tècnica comunitària del Consell Comarcal del Garraf, ha explicat com van arrencar aquest projecte mitjançant una feina entre professionals d'àmbits diversos i fa una crida a la comunitat que detecti situacions de solitud no volguda.
5: Vam estar fent tot un treball en xarxa, tots els professionals, per anar trobant, no?, doncs aquelles persones que podrien encaixar en, bueno, en el programa i que les podíem ajudar. Llavors, hem estat des de l'inici fins ara en contínua coordinació, en que cada vegada que es detecta una persona, doncs ens la deriven. I també després mateixes persones amb el boca a boca doncs, ens han contactat a nosaltres directament amb el telèfon, no?, que ens poden contactar. Volem també, com aquest programa posa molta importància a la part comunitària, doncs això, no?, de comerços, veïns, veïnes, persones del municipi que coneguin o que també detectin una persona que es pot trobar en aquesta situació, pues, també ens poden fer la derivació.
0: El programa Cubelles Vila Cuidadora compta ara per ara amb 26 usuaris i continua obert a qualsevol persona que ho necessiti a partir d'ara i s'hi pot sumar mitjançant un telèfon publicat a la web de l'Ajuntament i en uns cartells que també es troben en els edificis municipals. El pubillatge de Cubelles ja està preparat per la seva renovació. L'acte de proclamació dels nous càrrecs pels pròxims 2 anys serà, de fet, el dissabte que ve, 29 d'agost, a la plaça de la Vila, en un acte que arrencarà a les 7 del vespre i s'allargarà fins a les 9. Els candidats i candidates es podien inscriure fins aquest divendres. El pubillatge de Cubelles ha viscut el segon i últim estiu en els càrrecs després d'un mandat de 2 anys. Pròximament s'acomiadaran per donar pas als nous membres d'aquesta representació de la vila per tota Catalunya. Els membres sortints són, recordem, l'hereu David Carvajal, la pubilla Anna Duc, el fadrí Unai Martínez i la dama Maria Escrivà. I en la categoria infantil, el pubillatge va ser l'hereuet Biel Pou, la dameta Ainhoa Llamas, el fadrinet Andrew Kenneth i la pubilleta Abril Cáceres. Recentment, els membres del pubillatge infantil han fet una entrevista aquí a Ràdio Cubelles on han repassat la seva experiència. L'hereuet Biel Pou s'hi ha implicat durant 2 mandats seguits, primer com a fadrinet i ara com a hereuet.
6: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga vaig dir, vinga, provem. Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar, pensava que era, doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya... Doncs vaig dir, bueno, doncs estaré de viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
0: L'Ainhoa Llamas, dameta infantil sortint, ha descobert aquests 2 anys que, a banda de participar en els actes de Cubelles, també han pogut anar a conèixer molts pobles.
7: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig anar a compte que era com visitar part del món, no?, i que estàvem amb els meus companys.
0: Els actuals representants, que ara deixen els seus càrrecs, també han volgut desfer alguns mites sobre el procés de selecció del pubillatge. Expliquen que les proves consisteixen en una entrevista amb preguntes senzilles sobre Cubelles, les aficions dels candidats i la seva motivació per representar la vila, i asseguren que els nervis inicials desapareixen ràpidament. De fet, les entrevistes amb el jurat dels nous candidats es faran el matí del 29 d'agost i aquella mateixa tarda, a la plaça de la Vila, es farà l'acte de proclamació dels nous membres del pubillatge de Cubelles, que seran els qui representaran la vila durant els 2 anys vinents. Dins del programa de la Festa Major d'aquest any s'ha pogut consultar l'estudi titulat L'evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025. Aquest treball l'ha elaborat en Pere Vives i Santa Eulàlia, que és biòleg i educador ambiental, i l'ha fet en col·laboració amb el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. En el treball es vol analitzar de manera gràfica i històrica com ha canviat el litoral de Cubelles al llarg d'aquests últims 80 anys. L'estudi mostra que, de fet, fins a mitjans del segle XX, la costa de Cubelles estava dominada per l'activitat agrícola, amb camps de conreu que arribaven fins a gairebé una estreta franja de platja que havia tocant al mar. Així ho ha explicat Pere Vives, autor de l'estudi.
8: La platja és de sorra i és una franja molt estreta, i els conreus estan a tocar. Els pocs metres acaba la sorra, comencen els conreus, i això és fruit, per exemple, la pineda aquesta que tenim aquí a la desembocadura del Foix, és anterior a l'aparició del Càmping Paradiso, perquè probablement protegia aquests arbres que es plantaven arran de mar, protegien l'entrada de la sorra en els conreus que hi havia a primera línia, no? Mm. I, per tant, alguns arbres identificats que hi ha al llarg de la línia de costa són antics arbres que havien sigut plantats per evitar que la sorra amb el vent entrés a dintre dels conreus i salinitzés el sol.
0: La transformació arrenca sobretot a partir dels anys 60 amb l'arribada del turisme i l'aparició de les primeres instal·lacions lúdiques, com ara el Càmping Paradiso, que estava situat enmig de la desembocadura del Foix, el Càmping La Rueda, que és del 1966 i encara perdura, o el posterior Càmping Les Salines, que ara és una zona totalment urbanitzada, tal com apunta Pere Vives.
8: Les primeres instal·lacions turístiques allà davant del Mas d'en Pedro, no? El càmping La Rueda, el càmping Les Salines, també hi havia aquí el càmping Paradiso, és a dir, el turisme de finals dels 60 va néixer amb el Paradiso a la desembocadura del Foix i la Rueda allà davant del Mas d'en Pedro, no? Que és la Rueda precisament és de l'any 66. I després, quan es van dessecar les salines, va venir també el càmping Les Salines, no? És a dir, i després aquestes instal·lacions han anat desapareixent, no totes.
0: Ara ve un dels fets més determinants en la modificació de la línia de costa a Cubelles va ser la construcció de la central tèrmica. Va suposar una revolució autèntica per al municipi, no només perquè per tot el que va generar en l'àmbit social i polític, sinó també pel seu impacte físic sobre el territori, una ocupació d'11 hectàrees, la construcció d'una dàrsena i la creació d'espigons per protegir i acumular sorra a les platges, cosa que va modificar la línia de la costa.
8: La tèrmica va fer un canvi importantíssim des dels espigons de Cubelles, alguns també van ser modificats amb la tèrmica i després tota la costa fins i Cunit, Cubelles i Cunit, tots els espigons aquests que hi ha protegint, omplint de sorra.
0: Paral·lels aquests.
8: Sí, paral·lels i transversals, diguéssim, per tal d'acumular sorra a les platges. Tot això és fruit del 78.
0: Quan es va anunciar que la central anava arribant al final del seu cicle vital i que molt probablement no continuaria, és quan es va viure una explosió urbanística en zones com ara la Mota de Sant Pere, que fins als anys 90 havia estat pràcticament una platja verge, tal com explica Pere Vives.
8: Sí, en el moment en què la tèrmica es va comunicar que ja anava de baixa, llavors hi va haver una explosió a segones residències, tota la Mota de Sant Pere, tota la primera línia de platja, perquè clar, la Mota de Sant Pere era una platja pràcticament verge. Fins als anys 90, 90 ja, fins que es va saber que la tèrmica li quedaven no sé quants anys de concessió i que s'acabava.
0: En l'entrevista a Ràdio Cubelles, de cara al futur, l'autor de l'estudi, Pere Vives, assenyala també la importància de recuperar espais naturals, com el projecte de retirar la dàrsena de la tèrmica, que ja s'està executant, i d'aquesta manera tornar a tenir unes platges de manera contínua en tot el municipi. Així mateix, també adverteix Pere Vives dels reptes del canvi climàtic i l'augment del nivell del mar, així com de l'impacte de fenòmens naturals, com la riuada històrica que hi va haver el juliol de l'any passat, del 2025, que va modificar, sobretot, la forma de la desembocadura del riu Foix. Els Amics del Castell han fet un homenatge a Salvador Fonoll amb una placa situada a la seva casa natal. Aquest dimarts 18 d'agost, a les 8 del vespre, al passatge de la Soledat, s'ha destapat aquesta placa de record que s'ha col·locat en col·laboració de l'Ajuntament i els geganters. Salvador Fonoll Carbonell, doncs, ha rebut aquest dimarts aquest homenatge pòstum amb la col·locació de la placa al passatge de la Soledat, un acte proposat pel grup d'estudis cubellencs Amics del Castell que ha coincidit amb el 20è aniversari de la seva mort i que ha volgut reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, sobretot amb el cor, l'espiga i els gegants. La iniciativa proposada pel soci Salvi Alba i acceptada per la família i l'Ajuntament, tal com ha explicat en Joan Vidal, president dels Amics del Castell.
9: Que el dia 18 d'aquest mes d'agost farà 20 anys que va morir de manera tràgica el Salvador Fonoll, persona molt coneguda al poble, persona molt coneguda al poble, i un dels socis de la nostra entitat ens va dir, home, ara que s'acosta el 20è aniversari de la mort del Salvador Fonoll, tenint en compte doncs, que aquest home va fer moltes coses, va col·laborar amb moltes coses del poble, sobretot en el món de la cultura popular, era el que cantava els couplets amb el cor l'espiga, va ser geganter, vinculat també al món de l'esport, etc etc, a la festa de la Verema, va dir, home, per què no li feu un reconeixement i tal... Diu, jo proposo que li poseu una placa a la casa on va néixer, al carrer, al passatge de la Soledat.
0: En l'acte d'aquest dimarts al vespre, en honor a Salvador Fonoll, hi ha participat en Joan Vidal, dels Amics del Castell, familiars del mateix Salvador Fonoll, i l'alcaldessa Rosa Fonoll, en representació de l'Ajuntament. També hi han col·laborat els geganters, que hi han portat la parella de l'Abdon i l'Assumpta. El Consorci per la Normalització Lingüística oferirà 22 places a Cubelles per al nivell bàsic 1 de català. Les matriculacions s'obriran a partir del 14 de setembre i el curs presencial es farà al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores que es faran entre el 28 de setembre i el 9 de desembre, els dilluns i els dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix Consorci. Les persones que estiguin interessades en algun dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial A1 fins al superior al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma del web o bé dirigint-se presencialment en qualsevol dels punts d'atenció que hi ha repartits a tot Catalunya. Cubelles, tornem a repetir, es podrà cursar el nivell bàsic 1. Per la resta de nivells caldrà desplaçar-se o bé a Vilanova i la Geltrú o també en alguns casos a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs de català del Consorci necessitarà acreditar el seu nivell. Per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell que es podrà sol·licitar entre l'1 i el 4 de setembre, tots dos dies inclosos. A partir del dia 5 de setembre es podrà seguir demanant, però ja no hi haurà garantia que es pugui fer i obtenir el resultat abans del període d'inscripcions. En qualsevol moment del procés d'inscripció o d'acreditació de nivell, qui tingui dubtes es pot adreçar al telèfon 012 o, si no, també hi ha disponibles un formulari d'ajuda i les xarxes socials del Consorci. Aquest dimarts s'ha mort el músic cubellenc Quicus Costa.

0: Estat.
1: De nom Francesc Xavier Fort, havia liderat grups com Ajoporro, pioner del rock català entre els anys 70 i els 80. Des de feia uns quants anys tocava al carrer de Colom, just davant del Casal de Cultura, cada divendres al matí. A més, havia col·laborat en nombroses ocasions amb Ràdio Cubelles, l'última vegada en el programa especial de Sant Jordi del 2025. En una entrevista realitzada per l'Ajuntament l'any 2019, Quicus Costa va explicar la seva relació amb Cubelles, on va venir a viure amb uns 13 anys després de la mort del seu pare. Va arribar a treballar a la fàbrica de guants, que estava situada a l'actual Casal de Cultura, i va formar més d'un grup de música aquí al municipi, on aleshores no hi havia encara gaire moviment musical.
2: Arribo als 12 o 13 anys. Va morir el pare i vaig vindre cap aquí, que els meus germans vivien aquí. Aquí la meva germana es va casar amb un cubellent i el meu germà va trobar un pis més barat aquí que a Vilanova i es van quedar aquí. Llavors vaig vindre jo aquí quan va morir el pare. L'únic que havia era, havia hagut un conjunt que es deien els Inques, i que eren el xic de Cal Angelet i el Cendra i aquests, i ells dos encara es trobaven a casa del que és ara el Cal Ramon.
3: La carnisseria de Cal Ramon.
2: Allà vivien i ensejaven, i jo ho sentia. I jo treballava a la fàbrica de guants del meu cunyat.
3: Estava al costat mateix.
2: Al costat mateix, i feia els paquets i els portava allà perquè el recadell els recollís. I clar, jo entrava dins d'allà i em quedava mirant com tocaven, i què passa, nano, què fas aquí? Dic, home, jo és que toco la guitarra, i vaig començar a tocar amb ells, i mira.
1: Uns anys després, ja de jove i adult, va marxar a viure a les Roquetes i va crear més bandes amb altres músics de Vilanova. Un d'aquests grups que va deixar més petjada va ser Ajoporro, entre els anys 70 i 80. Un grup que va optar per una música de rock progressiu amb cançons pròpies en català, un fet inèdit en aquell moment en aquest estil. I es van convertir en pioners del rock català, que va triomfar anys després.
2: I eren bons, els músics eren bons, era el guitarrista, tots eren bons. Sobretot per mi el guitarra era molt bo, el Galvez, havia l'Àngel Sola i el Joan Vidal. Érem, dins del que havia per Vilanova, era com una selecció, era la selecció vilanovina de músics que feien música que podria ser alternativa en aquell moment.
3: Sí, sí, sí.
2: No era perquè a Vilanova havia un concepte de que era tot com si fos orquestra, no? Conjunts fent música moderna però amb el concepte d'orquestra, encara hi és, encara són així, però nosaltres fèiem alternatiu, diguéssim. Era el rock duro, que abans el heavy, rock duro, que es deia. Van ser dels primers que ho van fer en català. Un rock duro en català no es feia.
3: Prou innovador, clar.
2: Sí, no es feia. I ho fèiem en cançons nostres, no cantaven, ja que a Ajoporro no cantaven cançons de Deep Purple i tot això, no. Hi ha cançons nostres dins d'aquest estil, i en català.
1: Sentim una de les seves interpretacions com a col·laborador a Ràdio Cubelles, Quicus Costa, en un programa especial que van fer quan l'emissora municipal va arribar als seus 42 anys.

0: El primer equip masculí del Club de Futbol Cubelles ja ha presentat el seu calendari de partits de preparació, els partits de pretemporada, els amistosos que jugaran des d'ara fins que arrenqui la competició. A banda del triangular que han disputat en el partit de Festa Major, que també hi ha participat el Club Esportiu Cubelles, del Trofeu Primavera i el Sènior B del mateix Club de Futbol Cubelles, i on es van veure superats, per exemple, pel Club Esportiu Cubelles, l'equip ha engegat ja els entrenaments i, de fet, doncs, aquest triangular que van disputar dins de la Festa Major era pràcticament sense haver-se encara començat a entrenar aquesta pretemporada. Sí que el pròxim 22 d'agost tindran el primer partit amistós que podríem considerar de plenament pretemporada, serà a casa i contra el Corbera. També tenen partit previst el 29 d'agost, serà també a Cubelles i contra un dels equips del planter del Nàstic. El 3 de setembre es desplaçaran fins a Canyelles per jugar contra aquest equip de la mateixa comarca del Garraf. El primer equip del Club de Futbol Cubelles el 5 de setembre té previst rebre la visita del Pallejà, el 10 de setembre l'Atlètic Sant Just i el 12 de setembre, just l'endemà de la Diada Nacional de Catalunya, es desplaçaran al camp de la Penya Jove de les Roquetes. Ara per ara, aquests són els partits que ha tancat ja el primer equip del Club de Futbol Cubelles de cara a aquesta pretemporada que arrencarà ara aquest tram final d'agost i principis de setembre per preparar la competició. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

És impossible la fuga per l'escala. I has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si tornes.

0: deixeu-nos en pau. Fill de puta, això et dius mal. Si de nit plou a Baicarca, el patriarca de la llúdriga surt del cau. A mi me la pela que les barres us cridin xatau. Sou una colla de xivatos i jo sóc immuni a la grip dels gripaus. Avui entra qualsevol i li donen el vistiplau. Abans d'hòsties quan et deien
1: fes-ho en espanyol, sisplau.

0: birra antes que acabe esta cuenta atrás.
1: Ara és el moment de fer-ho diferent. Encara hi ets a temps, recupera la teva gent. Ara és el moment de fer-ho diferent.

Yo, primo. MGT, los socis, Johnny. Què és el que passa, cabrons? Que li follin el cul a totes les perraques. Aquí som del poble pel poble. I prou, vale? MGT, los socis, primo. Yo.